0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

mig oberta, entrat sense fer soroll. M'he quedat sorprès, no us hi sabia, però us he reconegut a tots.

tot és possible. Comenceu, si us plau, així. Que voler és voler i poder és poesia. A quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta,

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: bolsos y cartera.
1: El Prat Ràdio.

aquests records, un estiuet al teu costat. Demà, demà, demà, demà, potser sí que et trobo a faltar, però avui, avui, avui, avui, avui,

0: feel.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Sabe o que digo.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: amor.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat? Que s'ha borrat?
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. L'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.
4: Deixa

0: Oasis es Faena. Obra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: podcast com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

0: sentir. Aviam, un, dos, tres, i ara se'n pot. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: R4, Vilafranca del Penedès. Via 2, ara totes les estacions...

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

possible del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los.

0: que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Oasis es para
1: dura girueta de siren. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny. Bé.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

i veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor consumible.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta una estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

ser ofuscat per una melodia trillada, el ritme de la batxata para treballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe, s'ha escapat el teu pollastre, Joe, deixa't donar la nota.

0: emoció.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Chévere.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Aquí és Nadal i estic content, perquè anar fent ja no és la idea, i coneixem-me tant.
1: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.

Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem a matèria. Benvinguts. Començarem el repàs des del Prat a propòsit d'un tema d'actualitat com la regularització d'immigrants. Aquesta setmana hem parlat de migracions, drets i treball, que precisament és la xerrada que dona el tret de sortida al maig cooperatiu en aquesta ciutat. Víctor Asensio va conversar sobre el tema amb Jesús Gómez, tècnic del Servei d'Acollida de l'Ajuntament del Prat, i Olivia Ortega, directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau. Continuarem el repàs per Sant Cugat, on vam tocar un tema gens habitual als mitjans de comunicació, el protocol. Ens vam interessar per aquesta professió que ens van venir a explicar Josep Solà, president de l'Associació Catalana de Protocol, i Mireia Fons, cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. I acabarem a Terrassa, on un dia més en vam revisar el patrimoni de la ciutat, aquesta vegada l'obelisc, dedicat a Jaume Jové, i Valentí Alagorda, de la mà de Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa. Per cert, molt crític amb el tracte que ha rebut aquest monument a la ciutat. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.

0: Aquest vespre arrenca al Prat el maig cooperatiu, tot un mes d'activitat al Baix Llobregat que tenen com a punt central l'economia social i cooperativa. El tret de sortida serà el Prat de Llobregat. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on hi tenim en Víctor Asensio. Bona tarda.
1: Bona tarda. A partir de 6:15 arrencarà tot un mes d'activitats al Prat i a diversos municipis del Baix Llobregat per parlar sobre l'economia social i cooperativa. Ho farà amb la xerrada Migracions, Dret i Treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa. Amb la participació de Som Llar, el Centre de Promoció Social Francesc Palau i també de l'Ajuntament del Prat. Per saber-ne més, saludem en Jesús Gómez, tècnic del Servei d'Acollida de Persones Migrades de l'Ajuntament del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I a l'Olivia Ortega, que és directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Per què és important posar el focus en la relació entre migracions, dret i treball avui en dia, Jesús?
2: Bé, bàsicament les migracions, o el principal motiu, motor de les migracions és laboral. És a dir, les persones migrades, la gran majoria, venen, la seva motivació és venir a treballar. Alhora, la nostra economia demanda, atrau moltíssima mà d'obra, necessita moltíssima gent per treballar. Per tant, està clar el vincle. El tema, quan parlem del tema de drets, és... si aquestes persones no tenen el dret legal de treballar, doncs han de treballar l'economia submergida, que és el que passa sovint, i això és dolent per aquestes persones i per la societat en general. Per tant, és important que aquestes persones tinguin dret a treballar, tinguin permís de residència i treball i puguin exercir l'activitat laboral amb igualtat de condicions amb la resta de la gent.
1: En aquest sentit, i aquests dies ens sentim a parlar molt, no?, la regularització de persones migrants, Olivia, no sé si tu creus que és important precisament que hi hagin aquests mecanismes de regularització per que passin coses com les que diu el Jesús, no?, perquè aquestes persones puguin sortir de l'economia submergida, perquè puguin tenir llocs de feina dignes. Quin impacte creus que té un procés com la regularització de persones migrants en l'economia i en el benestar social de tothom?
3: Bueno, pues és un moment clau el que estem vivint, no? Hem viscut diferents regularitzacions extraordinàries i és una oportunitat bueno, molt esperada per milers de persones, no? Perquè són persones que ja estan aquí, que en la majoria dels casos ja estan treballant, però el que hem de fer és garantir els seus drets laborals i de ciutadania. Llavors, aquesta regularització és el que permet, vull dir, igualar-nos també en drets, no?, i en oportunitats laborals.
1: Uh-huh. Com es poden garantir millor els drets laborals de les persones migrades, independentment de si estan regularitzades, si estan en el procés de regularització o si no ho estan?
3: Jo crec que és bàsic aquesta col·laboració público-privada de l'administració i les entitats que estem donant suport a aquestes persones, no?, perquè en realitat ens complementem en tots aquests serveis que són necessaris per acompanyar aquestes persones, perquè ara en aquest cas no és només adquirir aquest permís per poder viure i treballar legalment a Espanya, sinó que hem de treballar aquesta capacitació d'aquestes persones per poder incloure's al mercat ordinari de treball. Llavors, el treball ha començat ara, però el treball fort vindrà després, perquè realment hem de treballar molt bé aquestes competències transversals que necessiten aquestes persones per poder integrar-se a la necessitat del mercat laboral.
1: Mm-hmm. Jesús?
2: Sí, estic completament d'acord amb el planteig de l'Olivia. Les persones arriben aquí, troben feina en aquells sectors on hi ha abundància de feina i on es pot treballar sovint de manera irregular, però això és un primer pas després cap a una incorporació plena en un mercat laboral, doncs, en millors condicions. És a dir, i això passa necessàriament primer per el reconeixement a vegades d'estudis que tenen al seu país, però també per fer formació adaptada a les necessitats del mercat laboral que d'aquí, no? I aquí és clau el tema de la formació. Per exemple, Francesc Palau aquí treballa molt bé aquest tema de la formació en la primera acollida, és un element clau, no? I així com tota la formació que poden fer les persones al llarg de la vida, no?, la seva vida laboral, no només les persones migrades, sinó tothom en general.
1: I per aquelles persones que es troben en situació irregular però que tenen feina en sectors en els que potser treballen en negre o que potser no estan assegurades, etc., creieu que falten altres mecanismes, com pot ser inspecció del treball o alguna altra forma de que potser les empreses també tinguin corresponsabilitat envers a les persones que hi treballen?
3: Precisament aquest moment és un moment clau per poder incidir en aquest sentit, no? Perquè moltes persones que estan treballant, ara és l'oportunitat perquè els hi puguin fer contracte laboral, ja que en molts casos ja estan complint amb aquestes feines, ja estan fent molt bé aquestes feines. Llavors, ara la pilota cau a la taula dels empresaris, de les empreses i dels diferents sectors, no? Nosaltres, per exemple, que treballem molt en l'àmbit de les cures, pues, clar, aquí hi ha un plantejament de fons molt important, no? Perquè les cures recau molt precisament en aquestes persones migrades, no? I en molts casos en situacions irregulars, irregularitat. Llavors, bueno, pues, aquest repte de que realment pues, es pugui regularitzar, no? Tots aquests contractes, no? Que hi ha de forma informal i que es facin formals.
1: Aquesta xerrada que feu aquesta tarda està emmarcada en el Maig Cooperatiu, és de fet el primer acte d'obertura de tot el Maig Cooperatiu a la comarca, i parla precisament d'aquesta economia social i cooperativa. Quin paper creieu que té aquesta manera de treballar, aquesta manera de fer negoci, que és diferent al que estem habituats amb la majoria d'empreses, en doncs, l'accés de les persones migrades a llocs de feina de qualitat, a llocs de feina que se surten d'aquests espais que comentava ara també l'Olivia? Quin paper jugueu entitats i empreses d'aquest tipus d'economia?
3: Bueno, jo crec que precisament l'economia social, jo afegiria, i solidària, precisament el que posa al centre són les persones i les condicions laborals, no? Per tant, crec que les empreses de l'economia social precisament tenen una major sensibilitat vers aquestes necessitats d'aquests col·lectius pues, que, bueno, pues, que tenen més dificultats d'accés, no? I bueno, en aquest sentit pues, de vegades hi ha recolzaments, hi ha ajudes, hi ha programes com el programa COL i de més que permeten donar suport a aquestes persones perquè es puguin integrar, no? Llavors, l'economia social ofereix un gran ventall de sectors on aquestes persones es poden incorporar al mercat laboral i en unes condicions dignes, no? Que al final és el que estem buscant per tothom, no només per les persones migrades, però crec que l'economia social precisament té una major sensibilitat en aquest sentit, no?
1: Jesús, jo volia preguntar des del servei d'acollida, més enllà de les necessitats que té una persona quan arriba a un altre país que no és el seu, que són evidentment les econòmiques, de trobar un lloc de feina, trobar una casa, trobar, etcètera, no? un lloc on establir-se, quines són les necessitats més urgents que detecteu en les persones nouvingudes?
2: Bueno, bàsicament les que tu has dit són clau, és a dir, el tema de la feina, evidentment les persones, la majoria venen a treballar, a buscar feina, necessiten necessitats de tenir ingressos, el tema de l'habitatge, això sí que és un repte que tenim com a societat, no només pel que fa a les persones migrades, sinó en general, la població en general, però les persones migrades ho pateixen especialment, sobretot quan no tenen tampoc la capacitat legal de llogar. Al no tenir permís de residència, doncs tampoc poden llogar un habitatge de forma regular, llavors han de viure en habitacions, en habitatges compartits, a vegades no amb condicions adequades. Això és una realitat molt crítica que s'està donant. I després, una situació que estem veient és la dificultat que tenen per homologar els certificats d'estudis, els diplomes dels seus països. Això a la pràctica dificulta que puguin accedir a les feines aquelles per les quals s'han format, no? Perquè no tenen els diplomes homologats. I després hi ha evidentment el tema dels permisos de residència de treball, que això diguéssim que és com la necessitat primera de totes, jo diria, perquè és la que obre la porta a resoldre la resta de problemes. I després pues, també hi ha persones que necessiten un suport emocional, perquè han patit al país d'origen i pateixen aquí situacions psicològiques molt difícils, diguéssim, molta pressió, i a vegades sí que té, també nosaltres oferim aquests serveis a partir de recursos municipals, aquest tipus de suport, no? I després, bueno, les persones en les quan ja venen famílies amb nens i nenes, pues ja tot el tema de l'acollida escolar, que tot i que no és una competència de l'Ajuntament, però sí que intentem donar suport. Per exemple, a l'estiu nosaltres fem uns tallers de català adreçats a secundària, estudiants de secundària, per facilitar justament aquesta adaptació al sistema escolar, no? Aquí jo crec que també és molt important pensar en aquesta adaptació a les escoles dels més petits, no?
1: Clar, ara moltes de les coses que comentaves, no? Per exemple, el tema de no poder llogar, perquè legalment no poden llogar. Evidentment, suposo que no s'incompleixen les lleis envers els immigrants quan arriben aquí, però tenen un munt de paperassa que han de fer, que moltes vegades doncs nosaltres ja la donem per assumida i no ho hem de fer, perquè són uns drets que ja tenim garantits. Aquí venia la meva pregunta. Les persones migrades tenen els mateixos drets que les persones que han nascut aquí i els poden exercir, aquests drets?
3: Bueno, jo afegiria el que ha dit el Jesús, per exemple, no tenir dret ni a obrir un compte bancari. Vull dir, sembla una tonteria, però pels autòctons és una cosa com tant del dia a dia, tots portem fins i tot el mòbil, la targeta, no?, per poder pagar. Bueno, pues, una cosa tan fonamental com aquesta, pues estar privades, sí. A part de tot el que ha dit, no? Sí, Jesús.
2: Sí. Tot i que legalment no existeix la prohibició, però els bancs posen moltes traves econòmiques també, cobren comissions abusives per crear comptes, i llavors és una dificultat que òbviament dificulta. Si no tenim un compte bancari no pots fer res, no pots fer pagaments.
1: I això ho comprenen les persones que ho viuen i veuen, per què no puc tenir jo això, per què no puc accedir a un lloguer, això s'entén des del punt de vista de la persona migrada?
3: Aviam, no és que ho entenguin, és que l'han d'acceptar perquè no tenen un altre remei. El tema és que això no se sap, per tant tampoc hi ha pressió. Vull dir, per això la nostra tasca, tant de l'administració com de les entitats, és de posar veu a qui no la té. Vull dir, i fer visible i sensibilitzar. Ves tot això, no? Perquè al final estem parlant de persones que són els nostres veïns i veïnes, no? I jo crec que un aspecte també molt important i una necessitat és la de socialització. Vull dir, fomentar la comunitat i fomentar que tots formem part d'aquesta comunitat, no? Som veïns i veïnes. Llavors, en això jo crec que tenim una responsabilitat, tant les administracions com entitats, de promoure tot això. No només és el fet d'ajudar-los a trobar feina, sinó que hem d'afavorir la seva participació ciutadana, no? Pues en projectes comunitaris, en informar-los, en acompanyar, en, bueno, fomentar que estiguin en tots els llocs de fins i tot de decisió. Vull dir, he de donar-los veu, no? Perquè venen amb tot un bagatge, amb bueno, tota una vivència que ens pot sumar i aportar moltíssim. Uh-huh. És un tresor, realment.
1: I això en un context en què els discursos xenòfobs estan a l'auge, o almenys estan molt presents en espais com les xarxes socials, com es pot sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat d'aquestes persones migrades i sobre la necessitat de que puguin accedir a llocs de treball dignes, que tinguin doncs, aquests drets que nosaltres donem per garantits? Com es pot sensibilitzar la societat?
2: Bueno, jo crec que davant d'aquests discursos d'odi que hi ha a les xarxes, i no només a les xarxes, també per part d'alguna força política, o sigui, ja són discursos que s'han normalitzat a l'espai públic, diguéssim. Jo crec que s'ha de fer un contradiscurs, és a dir, un contradiscurs antiracista. És a dir, parlar clarament de que vivim una societat racista, hi ha molt racisme, en tant que hi ha exclusió social d'aquests col·lectius, discriminació, i s'ha de lluitar contra aquest racisme. I això implica fer polítiques a favor de l'accés a tots els recursos, a favor de la igualtat de drets, però també, sobretot, sensibilitzar la població en general per desmuntar tots aquests bulos que hi ha, totes aquestes informacions que són falses, Que corren i mostrar la diversitat, o sigui, mostrar la realitat de la societat tal com és, que vivim ja en una societat molt diversa a tots els nivells, i això s'ha de posar en valor. És a dir, la diversitat és un fet positiu, s'ha de posar en valor el patrimoni cultural d'aquestes persones i no veure com una cosa exòtica el fet de que hi hagin altres religions, que hi hagin altres, es parlin altres llengües o hi hagin altres expressions culturals, sinó que això forma part de la nostra societat, ja forma part, i sobretot tenint en compte que ja no estem parlant d'una primera generació, ja estem parlant d'una segona i potser fins i tot una tercera de persones provenents d'aquests processos migratoris. Llavors, jo crec que això és segurament un dels reptes més importants que tenim. Nosaltres com a Ajuntament els propers mesos volem treballar molt el tema de l'antiracisme, i ja, si ens convideu aquí a la ràdio, ja vindrem a explicar tot el que volem fer. Volem sensibilitzar, volem donar suport també a les víctimes de racisme, perquè hi ha moltes persones que pateixen racisme en diferents àmbits de la seva vida, i sobretot canviar mentalitats. És a dir, com a societat ens hem de reeducar sobre la idea que tenim de nosaltres mateixos com a societat. És a dir, no som una societat homogènia, som una societat heterogènia, i hem d'acceptar que una societat democràtica és així, i ha de ser així. El contrari és una societat no democràtica, una societat basada en idees d'apartheid o en idees de discriminar una part de la població.
1: Doncs una oportunitat per parlar-ne i també per debatre'n serà aquesta tarda, 6:15, al Capri, on teniu aquesta xerrada. Migracions, drets i treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa, que dona el tret de sortida al Maig Cooperatiu. Olivia Ortega, Jesús Gómez, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.

0: Avui al Connectats descobrim una professió sovint invisible però imprescindible que regula i dona forma als actes públics i privats. Parlem del protocol i ho farem amb Josep Solà, president de l'Associació Catalana de Protocol, i Mireia Fons, cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat.
1: Molt bon dia, Carme.
0: Avui parlem de protocol, que no és un fet gaire habitual en els mitjans de comunicació, però ho fem doncs, per acostar a la ciutadania una manera de fer, una manera de funcionar. M'agradaria preguntar-te, Josep, d'entrada per l'associació. Què és, qui pertany, qui forma part d'aquesta associació i què es fa des d'aquesta entitat?
1: Doncs bé, mira, senzillament l'associació no deixa de ser un col·lectiu de professionals del sector del protocol i de les relacions institucionals a Catalunya i bueno, es va crear l'any 2007 precisament per aquesta mancança de punt de trobada i de col·laboració i d'ajut entre professionals del sector. És veritat que com a estudis fins l'any 2010 no van començar a haver-hi uns estudis reglats, abans eren més doncs, altre tipus de coneixements, gent que escrivia sobre el tema i que tothom anava fent, i a partir de la creació tant de l'associació com de poder fer aquests estudis, doncs aquesta associació ha tingut una força i és la que treballa pels professionals, perquè el protocol a vegades està molt mal entès com una persona de confiança d'un polític que és el que fa el que el polític vol. Realment és un perfil molt tècnic en el qual està molt regulat, hi ha unes normes molt concretes, molt marcades, i que sí que és veritat que la persona que porta aquest càrrec professional, precisament aquesta professionalitat li permet poder fer que qualsevol activitat o opció que s'hagi de realitzar es pugui fer doncs, seguint les directrius, però també de manera que tothom quedi content i conformat amb el tema, però és per la volubilitat que té, o malabilitat que té precisament el protocol.
0: I podríem dir que és relativament jove la professió. De fet, la vostra associació comentaves que neix el 2007. No sé si des del moment en què neix l'associació ja es té doncs, en compte aquest sector professional. El protocol canvia amb la societat, canvia amb els temps. Com ha evolucionat?
1: El protocol va evolucionant, evidentment, amb el temps. És a dir, la gent que sempre diu que el protocol és una cosa rígida s'equivoca molt, perquè veritablement és totalment adaptable als moments, a les situacions, però sempre sota uns mateixos criteris. El protocol institucional potser és el més visible, el que es veu més quan es realitza, però també a nivell privat també hi ha protocol, que són aquestes relacions institucionals, se li podria dir, i que en definitiva no deixa de ser el paper que treballa doncs, precisament perquè una acció, una realitat que hagi d'haver-hi doncs quedi totalment visibilitzada de la manera que ha d'anar, que tothom tingui el lloc que li pertoca i funcioni de la manera que hagi de funcionar. El protocol i el professional del protocol precisament és la persona invisible, la persona que no s'ha de veure, és a dir, ha d'aconseguir fer que aquella activitat, aquella acció es desenvolupi sense la seva presència, perquè estigui ben reglada i ben fonamentada. Sí que és veritat que l'associació és jove relativament, però el protocol és una eina que es porta segles. Si néixim una mica, seria Pere II el Cerimoniós, i el va començar a imposar a les grans corts europees i es va començar a marcar i sempre ha quedat com aquesta imatge de vegades fins i tot majestuosa i pomposa, i veritablement el protocol actualment no és ni pompós ni majestuós. Sí que hi haurà gent que li farà, és a dir, grans autoritats segurament faran que això sigui visible, però veritablement el protocol és una cosa totalment amagada i invisible, però que fa que tot allò que s'hagi de realitzar doncs es faci de la manera que pertoca.
0: Deixa'm que li pregunti a la Mireia. Pots saludar-lo,
2: sí,
0: jo, eh?
2: Hola, Josep, bon dia.
1: Bon dia, Mireia.
2: Jo, abans que em formulis una pregunta, Carme, sí que volia comentar una coseta. És a dir, jo vull agrair la feina que fa l'associació de protocol, perquè, encapçalada pel Josep, al final és un punt de trobada de tot de professionals que era necessari, perquè a vegades, jo per exemple aquí a Sant Cugat, estàs sola. Llavors és un punt de poder tenir algú per fer una consulta d'algun dubte que tens, de com fas tu això en un municipi, jo ho faig d'aquesta manera aquí a Sant Cugat. Per nosaltres és un espai vital. I, altra banda, el Josep, juntament amb el seu equip, ens ha ajudat molt amb temes de formació, no? És a dir, durant l'etapa de la pandèmia, no sé si ho recordes, Josep, es van fer no sé quantes classes virtuals. És a dir, que per nosaltres és important el fet de tenir aquest punt d'aquesta associació que vetlla per tots els professionals. No?
0: És un suport per vosaltres.
2: És un suport importantíssim, perquè al final tens algú a qui trucar i dir, escolta, em passa això, tu com ho resoldries? O això nosaltres ho fem aquí, vosaltres com ho faríeu, no? Perquè dintre d'aquesta associació hi ha gent de tot tipus, hi ha municipis petitonets, hi ha municipis grans, hi ha caps de protocols de conselleries, bueno, no sé el nombre d'associats que tenim, Josep, quanta gent som?
1: Mira, ara actualment som uns 230 associats, tant del món públic com del món privat, vull dir que tenim tots els àmbits, i això que comentes sí que és cert, és a dir, també una mica l'associació va créixer bàsicament per ajudar el protocol municipal. Tothom seria el protocol doncs, més autonòmic o que pugui haver-hi a Catalunya o que pugui haver-hi a l'Estat, que pugui haver-hi, aquests són com més visibles, però no deixen de ser persones que assisteixen a actes que precisament organitzen moltes vegades els municipis. No? El protocol de veritat és els municipis. I una de les coses que ens trobàvem precisament era aquesta. És a dir, jo, per exemple, era cap de protocol de l'Ajuntament de Terrassa i jo no coneixia qui portava el protocol a Sabadell. És a dir, treballava amb tothom, doncs, bueno, el nostre aire, però és indiferent. Les accions que es fan als ajuntaments són exactament iguals. En un municipi de 12 habitants que de 2 milions, és a dir, les activitats són les mateixes. Una altra cosa serà la manera de realitzar-ho, la quantitat de gent que pugui assistir o la manera que es pugui fer. Però hi és, i tal com comentava la Mireia, una mica el que s'ha intentat fer doncs, és, també aprofitant la tecnologia, és a dir, el WhatsApp, les xarxes, de poder fer connexions virtuals i tot, ens ha pogut precisament mi, perquè és bé, a vegades és molt difícil trobar-te amb gent de Lleida, Tarragona o Girona, pel que pugui ser, o fins i tot fotíem més a prop. I llavors això ho hem aconseguit. I una de les coses que sí és, i més a més la Mireia ho ha dit molt clarament, és com ho feu vosaltres? És a dir, ningú en cap moment diu això es fa d'aquesta manera, perquè precisament és el que comentava abans, el protocol té aquesta facilitat de poder fer les coses i saber-les fer d'una manera relativament fàcil. Intentem és això, facilitar molt la tasca, la feina de les persones que hauran d'activar-ho. A mi que seria això.
0: Aterrem una mica el que seria la vostra feina, Mireia. Com es planifica un acte oficial des del punt de vista de protocol? Un acte estàndard, podríem dir.
2: Mira, nosaltres normalment treballem amb equip, no? És a dir, hi ha un equip de persones, i des de l'alcaldia, el cap de gabinet, marca, anem a organitzar aquest acte, tenim un objectiu, un missatge, i a partir d'aquí, doncs, comencem a treballar, no? És a dir, des de preparar una invitació, des de revisar aquest mapa de públics, de qui hem de convidar per no deixar-te ningú, i a partir d'aquí ens posem en marxa de com ho gestionem, no? És a dir, què volem fer amb aquest acte, no? I tots aquests petits detalls de les prèvies que en diem nosaltres, Josep, d'anar a visitar l'espai on el volem fer, què volem fer, quins parlaments hi hauran, posem música o no posem, és a dir, hi ha tota una feina de preparació que després no es veu, és a dir, que al final jo sóc molt exigent a mi mateixa i moltes vegades quan ha acabat l'acte doncs, ostres, ha anat bé, no? I penso, no, allò no hem estat a l'alçada. Són moltes coses, no?, les que has de tenir en compte, si posem llenguatge de signes, si es passa un vídeo, si hem de fer algun obsequi, És a dir, és, hi ha tipus i tipus d'actes, eh? Hi ha actes que són més petits, hi ha actes que són d'una gran envergadura, llavors no els podem posar tots al mateix sac, però sí que és cert que implica una preparació abans, és a dir, implica tenir tota una fitxa de pautes molt clares, no? De qui es convida, la invitació, si és un acte que només liderem nosaltres o anem de la mà d'algú, qui parla, en quin moment hi ha música, en quin moment hi ha vídeos, cal convidar algú de forma especial, qui és l'anfitrió, hi ha tota una sèrie de terminologia que forma part de tot aquest engranatge, no?
0: I quines diferències hi hauria amb un acte privat on es convida, per exemple, a l'alcalde, no?
2: Clar, pensa que en els actes privats nosaltres anem de convidats. Diguem, els actes que organitzem nosaltres com a institució els liderem nosaltres. Ja sigui el Departament d'Esports, que supervisem protocol, ja sigui el Departament de Cultura, etc. En els actes que nosaltres ens conviden, és a dir, en aquest cas, conviden a l'alcalde o al regidor que pertoca, i

0: celebrar aquest acte i han pensat en nosaltres com a institució. Llavors ells ens diuen, escolta, voleu que vinguem i el vostre paper seria aquest. Nosaltres el que fem en moltes ocasions és suggerir a vegades, no? Perquè ells tampoc no tenen per què entendre o saber de protocol. Ells et conviden, però també a vegades no tenen per què saber, no? Llavors nosaltres, en aquest cas, el que fem és estendre la mà per tal de facilitar al màxim, no? Voleu que hi hagin uns parlaments, doncs, bueno, qui ha de parlar, en quin moment, nosaltres entregarem un present amb motiu d'aquests 40 aniversari, estenem una miqueta la mà per ajudar i facilitar, però la responsabilitat és d'ells. Nosaltres únicament aquí anem com a convidats, com a espectadors, i assumim el paper que ens donen. És a dir, que a vegades ens diuen no volem que vingueu i simplement és un paper merament presencial, o hi ha d'altres vegades que tenim un paper més destacat, no?
1: I quins diries tu que són els errors més habituals? També en un acte institucional, no? Hi pot haver alguna cosa que no ha acabat de quadrar, també en els privats.
0: Clar, jo crec que és molt important d'entrada i tenir molt clar a quin públic va adreçat. És a dir, el deixar-te de convidar algú, el no comptar amb aquella persona, és a dir, ja d'entrada et complica bastant la vida. No sé si estàs d'acord, Josep.
2: Totalment.
0: El fet de tenir clar qui has de convidar, perquè a vegades t'ha passat que pel que sigui, és a dir, jo normalment aquesta llista de mapa de públics la repasso moltes vegades, es repassa amb l'alcalde, es repassa amb el cap de gabinet, perquè et sap greu després, arribat el moment, que aquella persona que hi hauria de ser-hi no hi sigui. I això d'entrada ja és un problema, no? Perquè fereixes sensibilitats, no? I això moltes vegades passa, no? Perquè el dia a dia ens absorbeix moltes hores, no, Josep? I a vegades, doncs, tu mires ràpidament i 24 hores abans de l'acte algú et diu i aquest no se l'ha convidat, i penses, macatxons, és a dir, no ho hem tingut present.
1: No sé, Josep, si és una feina una mica poc valorada, desagraïda, no? Perquè, com deies tu al principi, ha de ser doncs, molt en un segon pla, no? Gens o res de protagonisme, però les coses han de sortir impecables.
2: Sí, jo és molt poc reconeguda, evidentment, però sí molt necessitada. És a dir, quan moltes vegades algun polític que entra nou en una administració, el primer que fa és jo no he estat el protocol, però després què haig de fer en aquest acte? Llavors, clar, es contradiu ell mateix quan hi ha aquestes coses. I veritablement sí que és cert que és una d'aquelles tasques que gairebé les de tenir portar dins, perquè absorbeix molt. És una feina que absorbeix molt, sembla que no, però intentar el que comentava abans la Mireia, de tenir totes les coses pensades, de poder acompanyar la gent a quan es fa una cosa, de quina manera fer-ho per fer-ho més fàcil, fer-ho més... perquè a vegades intenten fer, proposen de fer alguna cosa i ho fan molt complicat i tu intentes fer-ho de manera que tot lligui i vagi molt bé, que sigui com un vídeo. És a dir, nosaltres hem d'estar sempre pensant amb tants detalls, coses que impensables, que la gent no li dona importància, però que quan estàs al davant ho trobes, doncs tu ja tot això ho has d'estar preveient. Llavors és una feina gairebé 24/7, saps? Vull dir, estàs sempre pensant, sempre, i a més no és el que estaràs fent en el dia d'avui, o per exemple ara ja, la Mireia deia de l'òptica de mans, ella està pensant en d'aquí un mes que hi haurà no sé quina cosa i està treballant aquella cosa avançant-se per anar-ho, és a dir, que estàs com amb 15.000 coses alhora intentant fer que el que sí, és veritat, que el que tens més proper ho treballes més directe, però realment tens el cap pensant també en moltes altres coses. Llavors és una feina que realment s'ha de sentir, és a dir, és
0: molt
2: una
0: vocacional.
2: Professió molt vocacional, això és claríssim, i precisament d'aquí és la part aquesta que comentava abans, que moltes vegades es confon com un càrrec polític, perquè estàs al costat d'un polític, però tu l'únic que estàs fent, mai estàs al costat d'un polític, tu estàs al costat d'un càrrec, d'una persona, no ni de la persona que és d'aquest partit, ni el nom de la persona, és l'alcalde, en aquest cas seria la Mireia, seria un conseller o seria el president d'un banc, tu estàs treballant per aquesta persona, sí que ells et donaran unes premisses que diran, jo vull no sé què, llavors tu podràs fer de més o de menys, però

0: seguir una directriu, però tu podràs marcar una mica el camí que s'ha de seguir.
1: De totes maneres, parlant del tema protocol, simplement un apunt. És d'aquelles feines que, si funciona, moltes vegades ningú diu res. Ara, quan no funciona...
2: Quan falla,
1: surt a tot arreu.
2: Te les carregues
1: totes.
2: El protocol ha fallat. Bé, doncs...
0: Mira, perdona...
2: Molt ràpidament, Josep, que hem d'anar tancant.
0: Diré molt ràpid. Amb això que acaba de dir ara, només pels mitjans de comunicació i per les persones en general, mai es trenca el protocol ni se salta el protocol. Pot ser un protocol que sigui diferent, però no es pot trencar ni saltar perquè no és cap cosa tangible.
2: Perfecte.
0: Només dic això.
2: Perfecte. Això ens ho apuntem. Doncs avui hem volgut donar una mica més de visibilitat a aquesta feina, podríem dir que invisible, no?, per a molts. I, per tant, avui hem convidat el Josep Solà, el president de l'Associació Catalana de Protocol, per parlar-ne. Josep, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Al contrari, a vosaltres, per tenir-ho en compte.
2: Gràcies. I a tu, Mireia, també.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Avui parlem de patrimoni de Terrassa i més concretament de l'obelisc dedicat a Jaume Jové i Valentí Alagorda, herois de la Tercera Guerra Carlina del 1872. I per saber-ne més detalls sobre aquest monument, parlem amb Santi Rius, que és creador del blog Records de Terrassa. Santi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem el Sergi Estapé de nou. Sergi, bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Bé, doncs abans d'avançar en explicar detalls sobre aquest obelisc, Santi, ens podries explicar qui van ser Jaume Jové i en Valentí Alagorda?
1: Sí, a Terrassa estan considerats uns herois perquè d'alguna manera aquestes, diguem-ne, aquestes dues persones van ser protagonistes d'aquesta tercera guerra carlina, carlista, que se'n diu, de fet, de la millor manera possible, just abans de l'abdicació del rei Amadeu I. En aquell temps, doncs, d'alguna manera hi havia molta revolta, no?, i els carlins havien demanat a la vila de Terrassa, aquell moment era una vila, doncs que no fossin molestats per una contribució que se'ls feia pagar, i es van revoltar la ciutat davant d'aquesta, diguem-ne, d'aquest impost. I una partida de 600 homes comandats per un general que es deia Joan Castells i Rosells van arribar a la ciutat de Terrassa amb un tren que havien segrestat i que els va deixar a l'estació del Nord, que en vam parlar fa poc en un d'aquests programes. D'allí es van dividir en dos grups i van baixar cap al centre de Terrassa, i en aquell moment el tinent d'alcalde de la ciutat, en Jaume Jové, que és un d'aquests herois, que estava treballant de forner, hem de pensar que en aquella època els que estaven, doncs, davant d'un ajuntament o davant de qualsevol cosa, doncs tenien el seu ofici normal i corrent, doncs va sentir la campana d'avís que tocaven a Sometent, perquè en aquell moment, doncs, quan hi havia algun altercat a la ciutat, es tocava a Sometent, vol dir que les persones que tenien unes armes a casa, doncs, tenien que sortir a defensar la vila. Doncs va agafar la seva arma, va sortir vestit de forner i va demanar ajuda al seu company de treball, justament amb Valentí Alagorda, que era l'altre dels dos herois, no? I tots dos junts es van dirigir cap al Raval, on hi havia, doncs, l'Ajuntament, per salvar, doncs, els diners de la vila perquè no fossin, doncs, agafats per aquesta turba de persones que venien a cobrar aquest impost. Allà ja hi havia un grup de carlins que havia ocupat l'Ajuntament i, sense cap mena de por, doncs, van obrir foc. Els carlins que eren més, doncs, els van contestar amb trabucs, de manera que allà mateix, doncs, van matar en Jaume Jové, el van matar directament, i el Valentí Alagorda el van deixar ferit. Alagorda després va ser atès, però degut a les greus ferides que va sofrir, doncs, va morir. Davant d'aquests fets, doncs, els sometents de la vila van trobar, doncs, que aquestes dues persones havien defensat a la vila amb la seva vida i que mereixien un homenatge. I aquest homenatge va ser posteriorment aquest monòlit, que està considerat el monument més antic de la ciutat.
0: I on es troba? On el trobarem si anem a Terrassa?
1: Malauradament es troba en un lloc molt poc visible, perquè es troba en una plaça que està situada on hi havia hagut l'antic cementiri de la ciutat, la plaça de Joan Miró. Queda una mica amagat. O sigui, si no hi vas especialment a aquesta plaça i busques justament en un raconet de la plaça on hi ha hi ha un lloc per jugar, doncs, a la petanca, és molt difícil de veure. I encara és més difícil fa uns dies, perquè resulta de les últimes ventades, una branca d'un arbre va escapçar la part de dalt del monument. L'han tornat a posar, la part de dalt del monument, però el monument, jo haig de reconèixer, doncs, que en tenim poca cura. La ciutat no l'ha respectat com mereix un monument que té aquesta història. I a més, fet per un arquitecte de renom, que és el Melcior Vinyals, que va ser un arquitecte municipal, del qual, malauradament, a la ciutat de Terrassa no queda pràcticament res que recordi la seva obra, res a la reforma que va fer de la Casa Alegre de Sagrera el 1911, i aquest monument és l'única cosa que ens queda d'aquest arquitecte.
0: Vaja.
2: Santi, què tal? La veritat és que tens tota la raó, és un monument que bueno, que és que si no ho saps on està, pràcticament no el veus, i és una llàstima, perquè a més bueno, com en parlàvem abans d'això, té bastantes, diríem, mancances, no? Però bueno, expliquem una mica de quins materials està fet, o de què està composat aquest compost, aquest obelisc.
1: Mira, l'obelisc està fet de pedra de gres. Té una forma de tronc piramidal, està posat a sobre d'una base en forma de creu grega, i la veritat és que el material que està fet el obelisc, m'imagino que en aquella època devia ser un material econòmic, perquè el pas del temps i l'estada d'intempèrie s'ha desgastat molt. O sigui, realment té molt desgast. Potser el desgast del temps i també de la poca cura que hi ha hagut sempre en mantenir-lo. I això m'estranya molt de la ciutat, perquè si diguéssim que aquest homenatge que es va fer amb aquests dos sometents, doncs, bueno, en el seu moment va tindre importància, però després no en va tenir perquè ningú més se'n va recordar, això és fals. Perquè durant molts i molts anys, cada any, quan era la festa, es feia un festeig, es feia una festa, es feia fins i tot uns balls, es feia tota una sèrie de celebracions, perquè era una data molt, molt, molt tinguda en compte a la ciutat. De fet, aquesta data, és la data del 22 de juliol. I si algú està a Terrassa, sap que una de les avingudes més importants de la ciutat porta justament aquest nom, l'avinguda del 22 de juliol. O sigui que no és menor aquesta data, ni és menor aquest monument, ni és menor aquest fet, ni les celebracions que Terrassa havia tingut durant anys i anys de recordant aquests dos herois. Ara sembla que ha passat a la història, que aquest monument, entre cometes, molesta, el posen en un racó i ningú en té cura, no?
2: Hi ha un element que de veritat que sembla que el Santi el treu de la polleguera, que és la placa informativa, no?
1: Sí, mira, això és el colmo dels colmos, perquè a qualsevol monument que vagis del món, qualsevol lloc que vagis, sí que hi ha una placa informativa de què és aquest monument i de quina data es va fer i qui ho va fer, però normalment es posa al costat, es posa en algun lloc que no molesti, perquè el que no faràs mai a ningú és posar-li la placa al monument. No sé, una estàtua grega, que li posessin la informació del que és l'estàtua grega enganxat amb dos claus a la cama de l'estàtua.
0: No per fer-lo malbé encara, no?
1: Per fer-lo més malbé. Doncs aquí la placa l'han posat justament enganxada al monument, la qual és una barbaritat absoluta. Vull dir, no sé ni què se li va ocórrer aquesta barbaritat. Fa pocs dies vaig estar amb el que fins fa poc havia estat el director del Museu de Terrassa i es va horroritzar. Va dir, però com és possible que algú hagi tingut aquesta pensada tan horrorosa de posar aquesta placa en aquell lloc? No té cap sentit. És la barbaritat.
2: Estàs parlant del Domènec Ferran,
1: sí.
2: El Domènec Ferran, que un dia et va substituir amb aquesta secció que habitualment fas tu,
1: sí.
2: I un dia que no podies, doncs et va substituir.
1: Ah,
2: escolta'm una cosa, també el text, també hi tens pegues, no?, amb el text, perquè parla de monòlit, no? Quan,
1: bueno, clar.
2: Potser...
1: sí, clar. És que, a veure, dir monòlit és com no sapia ni el que és, no? És un obelisc. I a qualsevol, no sé, si anem a la plaça de la Concorda, vas a París, vas a qualsevol lloc, quan trobes un monument d'aquest estil, tothom sap que és un obelisc. No sé on t'entré la paraula monòlit, no n'he sentit. Llavors, és allò que dius, ja que ho fas malament, home, almenys el text fes-ho bé, no? Doncs ni això.
2: No, només es queda la cosa aquí, que aviam, aquest monument es va... La primera pedra es col·loca a 1903, però encara haurien de passar bastants anys perquè es portés a terme, i de fet es va fer una subscripció, no?, per poder sobregar el monument.
1: Sí, es va fer una subscripció precisament per això, perquè com que tenia tanta ascendència, diguem-ne, del poble, perquè s'havien... A veure, és que havien defensat els diners de la vila, o sigui, en definitiva, els diners dels ciutadans. Llavors, la gent això va considerar realment un acte heroic i donar la vida pels diners dels demés. Llavors, clar, la gent va dir, aquests dos herois, que a més eren del poble, fixem que eren forners, doncs els hem de fer un homenatge. I com que no acabàvem de trobar els diners per fer aquest monument, al final es va fer una subscripció popular per poder aconseguir uns diners per fer realment bueno, doncs un homenatge com calia, no? Un espai on se'ls pogués recordar durant molt temps, no? Fixem-se que no es va col·locar la primera pedra fins al 1903, però fins al, la primera pedra, però fins que realment es va fer aquesta subscripció popular de 500 pessetes, per sufragar aquest monument, doncs no es va arribar a inaugurar fins al 22 de juliol del 1911. O sigui, van passar 8 anys. Tot i així, encara no es va poder inaugurar, perquè una vaga de paletes no va impedir, de manera que es va inaugurar finalment el 21 de juliol, ojo, del 1912. Sí que és molt curiós, perquè en diem l'avinguda del 22 de juliol i no es va poder inaugurar aquell dia perquè realment hi va haver aquella vaga de paletes, però en canvi ha quedat en, sempre el nom del 22 de juliol.
0: És ben bé una obra que està de pega, eh?
1: Sí, però precisament perquè està tan de pega i perquè ha tingut tota aquesta història, penso que el patrimoni de la ciutat ha de tindre més cura, precisament, no? I dir, home, reivindiquem les coses que s'han fet, sobretot, a més, les coses que s'han fet pel poble, perquè aquest no és un monument que algú ha pagat, sinó que l'ha pagat el poble. Llavors això penso que encara tindrà més valor, no? No sé, ho penso des de la meva, des del meu punt de vista.
2: Mm-hmm. Sí, sí.
1: I això, sí que... això l'he volgut destacar.
2: Mm-hmm. El que sí que... mentre no s'acabava de decidir el monument, el febrer del 1884, col·locar una làpida, no?, commemorativa,
1: sí,
2: justament,
1: sí,
2: en el xamfrà del Raval i el carrer Cremat, que és el mateix lloc on va morir el Jové i la Gorda, no?
1: Exacte. Diguem-ne, van matar a un i van ferir a l'altre, el mateix punt. Allà s'hi va posar una placa commemorativa. Ja veiem, això concretament va ser el 1884, o sigui, 2 anys, en aquest cas, després del desè aniversari. Vull dir que hi havia encara aquesta, diguem-ne, esperit del poble de dir, no, marquem el lloc exacte on va passar perquè la gent ho recordi durant anys, no? Aquesta placa, malauradament, també doncs va desaparèixer.
2: Sí, sí. Curiós també que havent sigut aquests o sigui, 2 herois, com deia el Santi, doncs no se'ls ha dedicat ni un trist carrer, no?
1: Aquesta és una altra de les reivindicacions, molt bona aquesta apreciació, perquè a mi que han dedicat carrers a noms que no tenen cap mena de sentit i fins i tot que no tenen cap mena de vinculació històrica amb la ciutat, no? I en canvi aquí tenim 2 persones volgudes pel poble, homenatjades, que se'ls ha fet durant anys festes, i en canvi no hi ha ni un trist carrer ni una trista plaça, no hi ha cap mena de cosa que se'ls recordi, i a sobre el famós monòlit, l'obelisc, el tenim en un lloc que desmereix totalment, vull dir, perquè és que està en un lloc que a sobre no té res a veure amb els fets, perquè si el haguessis dit, mira, el posem, no sé, al Raval, que és on va passar, a no sé, al lloc on vivia, el lloc on van sortir els carlins perquè van baixar a Terrassa, no sé, a la plaça de l'estació del Nord, algo que tingués a veure amb els fets, d'acord, però en el solar que hi havia al cementiri vell de la ciutat, home, no, que sembla, no sé, una làpida d'un cementiri.
0: I sembla... Santi... Abans... perdona,
2: digues,
0: Sergi.
2: No, digues.
0: No, és que sembla curiós veure en aquesta documentació que s'havien celebrat posteriorment commemoracions amb una processó.
1: Sí. Si és que jo et dic que era molt important. O sigui, el poble sortia amb processó.
0: Sí.
1: S'estrenava una obra de teatre que en aquest cas doncs es va fer, que narrava d'alguna manera la victòria sobre els carlins i de més, i després es feia un banquet i es feien tota una sèrie de coses, i una de les coses que es feien era precisament una processó que dèiem cívica vol dir del poble,
0: sí,
1: val? Que recorria els carrers de la vila i es dirigia al cementiri, que és on hi havia, en aquest cas, on es va instal·lar aquest monument. Tindria el sentit de que en aquell moment, quan es va instal·lar aquest monument, hi havia el cementiri vell, i això era com un espai per recordar doncs que havien mort aquestes persones i potser doncs allà estaven enterrades, no? I allà els donaven unes corones de flors. Però avui en dia aquest cementiri no hi és, avui en dia hi ha una plaça cívica. Llavors, per això dic que no sé fins a quin punt el lloc és el correcte. potser sí que és el correcte, perquè doncs és on hi havia el cementiri vell. No vull entrar en aquesta polèmica, però pensem això, que aquesta processó era una processó que sortia de la vila de Terrassa, atravessava tots els carrers i anava a portar les flors en aquest lloc on hi havia l'obelisc.
0: Sergi, tens una última pregunta?
2: Bueno, no, volia incidir amb això que has preguntat tu, amb aquestes obres de teatre, etc. I molt curiós també que el 20è aniversari es van passejar els cos dels dos sometents pels carrers de la ciutat per commemorar una mica doncs, el que havia passat. És curiós, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, és que és aquest sentiment, és que es costa d'entendre avui, no? perquè no tenim la sensació d'una gran ciutat avui en dia, aquests fets queden com més...

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the Sauce.
2: Dic que callis, nah. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-me-les quan contes la mateixa història.

adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.

0: tírate, yo no la tengo.
1: ¡Avisa la tieta!
0: ¡Baja, corra!
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: hablaba de ahí, que ya se acabó el royalty. Ya, yo va a tendrás grabado el armario, fuga el estudio, que hable la chocolatina.
1: Yeah.
2: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
1: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
2: Ah, va ser.

0: Vale, podeu tirar sortida plano ara cap allà.
1: Sortida plano, eh? Estàs riugat.

0: acaba.
1: María, no.
0: ¿Dónde yo esté contigo a sola? ¿Dónde no habla desde lo nuestro?
2: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
4: A Pantina fa una trena.
3: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
5: Rompe, lo rompe, ho trenca.
6: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: para situar.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: parlem així, fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un gent.
1: Això és una cançó.
2: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?
3: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: dos, uno. Come on. Doncs aquí estem un altre diumenge. A partir d'ara mateix, a partir de les 3 de la tarda, comença un nou Dance Tour, una nova aventura, un nou programa on avui tindrem la visita de l'equip al complet del Dance Tour. Per una banda, la Lorena Borràs, l'Isa Gallego, i aquí al meu costat, com últimament, és la Muca Piu... Un programa... Muca Fiu-Fiu, no? Com el Carlos Jesús. Fiu-Fiu. On tindrem música molt actual i també aquestes novetats que avui presentarem al nostre programa d'avui, també acompanyats d'aquesta secció que es diu Bonus Track, i que aquesta ocasió fem un bonus track especial, una mica diferent, perquè avui ens dediquem a remixos, però que no són remixos, sinó són mashups. Que tu dius, que és un mashup, no? Doncs la versió, la unió de dos cançons, i que bastant interessant d'escolta, ja t'ho dic. I com no, també aquest mega mixtre de mestres on ens enfoquem amb una recopilació, amb un mega mix de la dècada dels 90, O sigui, avui tenim un Dance Tour molt complet i, com sempre, una salutació cordialíssima a la direcció i a la locució del Dance Tour, el JM Salinas. Bona tarda! Doncs sempre aplaudiments a aquesta família, la gent que et descarrega el nostre podcast, Moltes gràcies, per gaudir de Dance Tour amb Trasatmaneta. I que és molt fàcil de fer servir, Ves a 3W, punt el Prat, punt digital, vas a la programació de la ràdio i només has de buscar Dance Tour. I una vegada entres, una vegada siguis allà, doncs ja saps, pots escoltar aquest que s'està fent i també pots escoltar programes endarrerits. Se dice así, endarrerits. No, perquè tenia raó, la setmana passada jo deia programes endarrerits. Endarrerit no es diu. Se dice endarrerits. I ara lo digo bien, ¿a que sí? Bueno. Buena tarda, Isra Gallego.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: ¿Qué pasa, noi?
0: ¿Cómo estamos?
1: Molt bé. Aquí con... Te estaba rectificando la profe.
0: Sí, no, y lo dijo bien, Y lo buscó por el
1: ¿Qué te decía yo, palabras?
0: Por el grugre, Lo buscó por el grugre.
1: En catalán también digo alguna
0: y
1: otra.
0: Y sí, hombre, yo ya ves.
1: Un tornillo.
0: Bienvenido al otoño.
1: Al otoño, hostia, pues esa fue mítica.
0: También fue esto.
1: Bueno, a ver,
0: Lorena Borràs. La niña.
1: Encertem o no encertem?
0: La niña al micro perdido.
1: No, si estás aquí al lado, hombre.
0: No, que seguro que saques.
1: No, hombre, está aquí a mi lado, hoy.
0: Siempre acaba en ese.
1: Buah, la vas a poner al final. La puedes al final.
0: A ver, este tampoco.
1: Es al final.
0: Yo creo que...
1: No. Gracias por venir, Lorena.
2: Hola.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Este sí, este es el mío.
0: Tú coge el amarillo, que ese no
1: el
0: falla.
1: El amarillo no falla.
0: Ay, por Dios. La Muca Piu Piu, que no te problema.
1: Para un día que se pone aquí al lado mío.
0: La Muca Piu Piu está al meu costat sempre i utilitza el meu micròfon. O sea,
1: No es más fácil subir todos.
0: Buenas tardes.
2: Aquí compartimos como buenos hermanos.
0: Ya averiguaremos.
1: Yo ya.
0: ¿Cuál es tu micrófono?
2: No te preocupes.
0: I nosaltres, que donem la benvinguda en aquesta edició d'avui, concretament del dia 10 de maig del 2025.
3: Dance Tour, con JM Salinas.

0: de Salinas. Dance tú, dance tú, dance tú.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: cuidadito, cuidadito con esto. Historia molt nova, una proposta gairebé experimental i que hem volgut, doncs, començar el Dance Tour amb aquesta producció, aquesta proposta que sona una mica rara, però com l'escoltis dos o tres vegades acabarà enganxadíssima, eh? El tema de Borey amb aquest Feel of the Nights, el primer tema que obre aquesta nova edició del nostre Dance Tour d'avui al Prat Ràdio a través del 91.6 FM i també a través de la web en directe www.radio.digital. Lorena, que quiero escucharte. Y no hay manera. No hay manera.
1: Oli.
0: Claro, pero sí.
1: ¿Ahora?
0: Sí, sí, yo no sé por qué antes no.
1: Porque pues, llega tarde.
0: Porque estaba todo correcto, yo no lo entiendo. Porque no te salía la voz y ya está.
1: Claro.
0: Es lo que hay.
2: Por aquí, micro 3.
0: ¡Ay! Bueno, doncs ya está. Ya tenim veu, ya tenim tots els ingredients perquè això sigui màgic. Això que sona la nova de Diro amb aquest We Comes As One.

0: Salinas, Dance Tour, Dance.
1: Sí, senyor, JM Salinas, Dance Tour. Hola, què tal? Bona tarda. Anem a explicar una mica de com va la jugada d'avui. Perquè si està l'Irra Gallego aquí, és por algo.
2: És por algo, sí.
1: És por algo, oye.
2: Porque m'has invitado, m'has invitado.
1: Oiga, perquè a part de portar novetats, molt bones, per cert, també ens portes un mega mix de la mestra. Ja saps, aquesta secció estrella del nostre Dance Tour i que t'apropa una recopilació, un megamix, de la dècada dels 90, majoritàriament. Jo no sé si donar ja una pista o posem la novetat i després la pista, com tu veus.
2: Com quieras.
1: Sí?
2: Tu mandas. Primera pista.
1: És que ja m'han avisat.
2: Primera novetat.
1: M'han avisat que esta setmana és difícil.
2: No. Te vamos a dar pistas.
1: Venga, posem la novetat i...
2: Venga, va. I novetat primer i després ja.
1: Vale. Novetat molt important, eh? Atenció amb una de les veus romaneses més influents i més importants al nostre país. Temes com el saxo beat, es va triomfar i va omplir les pistes de ball d'arreu de tot el país. Parlem de la nova d'aquesta gran artista, aquesta gran veu, la nova de Alexandra Stan.
2: Grande.
1: Amb una nova història que porta per títol No es Live.

0: Realment estem parlant d'un rework, d'un tema dels Broken Bones, amb aquest Bass, Beats and Melody. Un tema contundent que torna a les zones i que adorna, musicalment parlant, aquesta edició d'avui del Dance Tour. Concretament aquesta del dia 10. No, el chiste, claro, por la radio no se ve, pero es día deu, ¿no? Y haces así con la mano. Deu. Es un chiste visual. Echado por la radio, fíjate tú qué raro. Bueno, doncs aquí tenim aquest gran tema, aquest treball del Broken Bones, Bass, Beat and Melody. Lo pasan 24 minuts del pur horari de les 4 de la tarda, ai, de les 3 de la tarda, perdó. En aquesta gran edició d'avui en Dinstú. És que no veo a la Lorena, I la Lorena me da seguridad. Me da buen rollo. I està, doncs, darrere del meu monitor. Ara no, ara ja sí que la veo. Avui no fem viatge, Nor! ¡Ay, Nor! No hay dinerito, Estamos friendo los huevos con saliva,
1: Ni está gasolina.
0: La cosa muy malamente. Ni gasolina, claro. Bueno, amics, amigues, germans, família, és moment de donar una pisteta d'aquest megamixtre de mestres que avui, doncs, té lloc, aquesta edició d'avui, on farem repàs d'un megamix. Megamix, recopilació. I que, no sé, qui l'ha de primer?
1: Està xunga la cosa.
0: No sé. Tu eres la que l'ha de primer.
2: Piu, piu, vinga, va.
0: Són pistes per poder esbrinar què és, què és. Endarrerides. Què?
3: Atenció, pista.
0: Pregunta.
3: Pista.
0: Pista.
3: Mueve tu cucu interestelar.
0: Mueve tu cucu. Interestelar, te refieres a la película.
1: ¡Hola!
0: A la película de Interestelar y mueve tu cucu. Contact.
2: Contacto, contacto.
0: Contacto, contacto. ¡Hola, tío! Vaya pista. Bueno, mueve tu cucu y Interestelar. Bueno, ya está. ¡Oy, oy, oy, oy! Això que sona, la nova de Galactics.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Mamma mía. O sea, esto realmente rompe altavoces. A mí no me jodas. Mamma mía, la gent de Galactics. Amb una producció, una proposta que porta per títol God Feeling. Toma, el hairstyle més contundent cada diumenge aquí, de cita, en aquest programa de dues horetes que t'apropa una mica a l'actualitat i també que disfrutis de les nostres diferents accions. Tenim el bonus track, el remember, tenim sessions i viatges. Vamos. Lo traigo fresco, señora.

0: una de les novetats que vam estrenar el passat diumenge és aquesta que sona, producció de Master Blaster i amb el títol de Scandi Queen. I entre parèntesis posa Double D, que és el que dice, no? Double D. Història positiva, història d'aquestes coloren una mica ja frescor musical, que s'apropa a l'estiu, com deia abans, ve l'amic Gallego, i es nota una mica la bilirrubina. ¿Quién cantaba esto de las mini rubina?
1: Juan Luis Guerra.
0: Juan Luis Guerra.
1: La mini rubina. 30.
0: Y 440, ¿no? Era Juan Luis Guerra y 440, algo así.
1: ¿440 eran?
0: Sí.
1: Juan Luis Guerra.
0: Juan Luis Guerra y los 440.
1: ¿Y los 440?
0: Bueno, así era. Sí, sí, sí. Y luego los 440 se fueron.
1: ¿Qué era? 440. Eso era espartanos.
0: Sí, ¿no?
1: La segunda parte de 300, 440.
0: Yo siempre me imaginaba a Leónidas en la cola del Muerde la Pasta, ¿no? Porque siempre decía, me llamo tal y somos tantos, ¿no?
1: Esto es Muerde la Pasta.
0: Hola, soy Leónidas de 299. Son los que van. Bueno, pues sí, pues más cosetas. Apropa una novetat, Irra, que sí. Sí, però abans d'això anem a escoltar un altre tema també molt actual i que segurament serà de la delícia, la nostra audiència. Com sempre, apostant pel so més contundent amb el ritme de Todos Santos, del tema de Paul Kent amb la gent d'Aquagin. Això es diu Eternity.

0: Com m'agrada aquesta cassona, novetat de l'edició d'avui, la nova de Mark Korn, juntament amb el Shame 2 i amb aquest Back When You Were 17, no? Que és volver a los 17.
1: Vuelve cuando tenía 17.
0: ¡Ay, qué ilusión! Y qué pelazo tenía, ¿eh? También.
1: Sí, yo también.
0: Todo se ha dicho. Doncs així de bé que sona la nostra propera novetat Dance Tour.
2: Continues connectat al Dance. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dance Tour 91.6 FM.
0: Vaya, disfruta i passa una bona estona, eh? Cada diumenge a partir de les 3 de la tarda fins les 5. Són dues horetes que intentem que desconnectis dels programes quotidianis que disfrutis en pau amb nosaltres. Ens anem amb aquest treball de la formació Mighty i amb aquest Enjoy Yourself. I dintre d'un moment el bonus track. All the things you think is wrong with you is just a doorway to the discovery of your strength. It is your duty to learn how to enjoy yourself.
2: Dance Tour 91.6 FM.

0: Una mica de trance, eh? D'aquests guapos. No hemos criado con esta música, realmente, ¿no? Con la música trance. I que mai passarà de moda. Prova d'això és aquesta cançona, Enjoy Yourself, de la formació Mighty. Programa completíssim, amb molta música, actualitat, bonus track, i no te l'oblidis, eh? D'aquest Megamix serà de mestres, amb Lira Gallego, la Lorena Borràs, que explicarà ara pues, que és un, bonus track, perquè ella lo sabe. I lo va contar aquí en directo. Hacemos esto en directo. Porque aquí no hacemos Playboy. Es.
1: Domingos de 3 a 5 de la tarde. Dance Tour. La música dance a tu medida.

una tornada al passat, també, amb aquest tema. Un tema que hem disfrutat de la seva versió original i que ara ho fem amb aquest rework a càrrec de Bebe Rexha, el tema de Fides, amb el títol de New Religion. Bueno, doncs estem parlant de remixos i també ens agradaria parlar... No és un remix, sinó la fusió de dos cançons. Per una banda tenim un tema de Coldplay, i per l'altra tenim el tema de W and W, concretament el Clarity, i que ara doncs s'han juntat per fer un mashup bastant interessant d'escoltar i que doncs té molt d'èxit, la veritat és que sí. El tema del Viva la Vida, Coldplay, juntament amb el tema de Clarity, el nostre segon bonus track d'avui.

0: Dennis Tour con J.M. Salinas. Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Dennis Tour, 91.6 FM.

0: lo que más se baila en las galaxias es la recopilación que avui gaudim en aquest mega mixta de mestres de l'any 99, Max Music, suposo. I fet pel Toni Pérez i Josep Maria Castells.
1: Continues connectat al Dance. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dance Tour 91.6 FM.
0: Bueno, ¿qué tal, Irra? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? A tope,
2: bien,
0: ¿no?
2: Bien, bien. Esto está... Esto va que vuela, ¿eh?
0: Está va que vuela, ¿eh?
2: Va que vuela.
0: Queda una mica menys de 30 minuts per arribar-hi a les... 5 de la tarda. Queda molta música, ¿eh? I també aquestes novetats que encara queden per sortir. I nosaltres iniciem aquest últim bloc amb la producció del senyor DJ Xuli.

Jo crec que el títol queda bastant clar, no? No mal que no para de dir-ho, eh? Party time! És moment de festa, moment de ballar, moment de passar-ho bé. I què millor que fer-lo amb la família del Dance Tour. Aquí presents, Salifra Gallego, la Lorena Borràs i la Muca Piu Piu, un servidor, el JM Salinas, per fer-te passar una molt bona estona. Camí de les 5 de la tarda, nosaltres continuem, ho fem amb una de les coses que més ens agrada, que és presentar-te Cosa Nova.

0: una cançó electrònica, un tema molt recent, concretament la més nova de Dirty Signal, amb el títol de Bower i House, una barreja entre Big Room, una mica de progressió, i que entra d'allò més bé en aquestes hores de la tarda. Concretament 45 minuts de les 4, aquí som al Preràdio al 91.6 FM, també a través de la nostra aplicació a Radio Player, també saludada a tota aquesta família que s'acaba d'incorporar i que està pensant ja una mica en què fer aquesta tarda, no? Estem nosaltres de fons? Doncs moltes gràcies, eh? És d'agradecer. Senyor Irra Gallego, jo sé que tu coneixes la formació Showtech, eh?
1: Showtech, sí.
0: Dintre de fa molt poquet van presentar la seva nova proposta. Amb qui? Amb una formació que s'anomena molt semblant al Showtech.
1: Skytech.
0: Show Techno, eh?
1: Ah, Show, ah, sí, perdó.
0: Van fer el Jazz Dance. Ara tenen una nova història, a veure si t'agrada. Bastant original. Do you like it hardcore? La nova de Show Tech. Show Techno. Agárrate, que vienen curvas.
2: Dance Tour 91.6 FM.

Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem a matèria. Benvinguts. Començarem el repàs des del Prat a propòsit d'un tema d'actualitat com la regularització d'immigrants. Aquesta setmana hem parlat de migracions, drets i treball, que precisament és la xerrada que dona el tret de sortida al maig cooperatiu en aquesta ciutat. Víctor Asensio va conversar sobre el tema amb Jesús Gómez, tècnic del Servei d'Acollida de l'Ajuntament del Prat, i Olivia Ortega, directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau. Continuarem el repàs per Sant Cugat, on vam tocar un tema gens habitual als mitjans de comunicació, el protocol. Ens vam interessar per aquesta professió que ens van venir a explicar Josep Solà, president de l'Associació Catalana de Protocol, i Mireia Fons, cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. I acabarem a Terrassa, on un dia més en vam revisar el patrimoni de la ciutat, aquesta vegada l'obelisc, dedicat a Jaume Jové, i Valentí Alagorda, de la mà de Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa. Per cert, molt crític amb el tracte que ha rebut aquest monument a la ciutat. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.

0: Aquest vespre arrenca al Prat el maig cooperatiu, tot un mes d'activitat al Baix Llobregat que tenen com a punt central l'economia social i cooperativa. El tret de sortida serà al Prat de Llobregat. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on hi tenim en Víctor Asensio. Bona tarda.
1: Bona tarda. A partir de 6:15 arrencarà tot un mes d'activitats al Prat i a diversos municipis del Baix Llobregat per parlar sobre l'economia social i cooperativa. Ho farà amb la xerrada Migracions, Dret i Treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa, amb la participació de Somllar, el Centre de Promoció Social Francesc Palau, i també de l'Ajuntament del Prat. Per saber-ne més, saludem en Jesús Gómez, tècnic del Servei d'Acollida de Persones Migrades de l'Ajuntament del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I a l'Olivia Ortega, que és directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Per què és important posar el focus en la relació entre migracions, dret i treball avui en dia, Jesús?
2: Bé, bàsicament les migracions, o el principal motiu, motor de les migracions és laboral. És a dir, les persones migrades, la gran majoria, venen, la seva motivació és venir a treballar. Alhora, la nostra economia demanda, atrau moltíssima mà d'obra, necessita moltíssima gent per treballar. Per tant, està clar el vincle. El tema, quan parlem del tema de drets, és... si aquestes persones no tenen el dret legal de treballar, doncs han de treballar l'economia submergida, que és el que passa sovint, i això és dolent per aquestes persones i per la societat en general. Per tant, és important que aquestes persones tinguin dret a treballar, tinguin permís de residència i treball i puguin exercir l'activitat laboral amb igualtat de condicions amb la resta de la gent.
1: En aquest sentit, i aquests dies ens sentim a parlar molt, no?, la regularització de persones migrants, Olivia, no sé si tu creus que és important precisament que hi hagin aquests mecanismes de regularització per que passin coses com les que diu el Jesús, no?, perquè aquestes persones puguin sortir de l'economia submergida, perquè puguin tenir llocs de feina dignes. Quin impacte creus que té un procés com la regularització de persones migrants en l'economia i en el benestar social de tothom?
3: Bueno, pues és un moment clau el que estem vivint, no? Hem viscut diferents regularitzacions extraordinàries i és una oportunitat bueno, molt esperada per milers de persones, no? Perquè són persones que ja estan aquí, que en la majoria dels casos ja estan treballant, però el que hem de fer és garantir els seus drets laborals i de ciutadania. Llavors, aquesta regularització és el que permet, vull dir, igualar-nos també en drets, no?, i en oportunitats laborals.
1: Uh-huh. Com es poden garantir millor els drets laborals de les persones migrades, independentment de si estan regularitzades, si estan en el procés de regularització o si no ho estan?
3: Jo crec que és bàsic aquesta col·laboració público-privada de l'administració i les entitats que estem donant suport a aquestes persones, no?, perquè en realitat ens complementem en tots aquests serveis que són necessaris per acompanyar aquestes persones, perquè ara en aquest cas no és només adquirir aquest permís per poder viure i treballar legalment a Espanya, sinó que hem de treballar aquesta capacitació d'aquestes persones per poder incloure's al mercat ordinari de treball. Llavors, el treball ha començat ara, però el treball fort vindrà després, perquè realment hem de treballar molt bé aquestes competències transversals que necessiten aquestes persones per poder integrar-se a la necessitat del mercat laboral.
1: Mm-hmm. Jesús?
2: Sí, estic completament d'acord amb el que planteja l'Olivia. Les persones arriben aquí, troben feina en aquells sectors on hi ha abundància de feina i on es pot treballar sovint de manera irregular, però això és un primer pas després cap a una incorporació plena en un mercat laboral, doncs, en millors condicions. És a dir, i això passa necessàriament primer per el reconeixement a vegades d'estudis que tenen al seu país, però també per fer formació adaptada a les necessitats del mercat laboral que d'aquí, no? I aquí és clau el tema de la formació. Per exemple, Francesc Palau aquí treballa molt bé aquest tema de la formació en la primera acollida, és un element clau, no? I així com tota la formació que poden fer les persones al llarg de la vida, no?, la seva vida laboral, no només les persones migrades, sinó tothom en general.
1: I per aquelles persones que es troben en situació irregular però que tenen feina en sectors en els que potser treballen en negre o que potser no estan assegurades, etc., creieu que falten altres mecanismes, com pot ser inspecció del treball o alguna altra forma de que potser les empreses també tinguin corresponsabilitat envers a les persones que hi treballen?
3: Precisament aquest moment és un moment clau per poder incidir en aquest sentit, no? Perquè moltes persones que estan treballant, ara és l'oportunitat perquè els hi puguin fer contracte laboral, ja que en molts casos ja estan complint amb aquestes feines, ja estan fent molt bé aquestes feines. Llavors, ara la pilota cau a la taula dels empresaris, de les empreses i dels diferents sectors, no? Nosaltres, per exemple, que treballem molt en l'àmbit de les cures, pues, clar, aquí hi ha un plantejament de fons molt important, no? Perquè les cures recau molt precisament en aquestes persones migrades, no? I en molts casos en situacions irregulars, irregularitat. Llavors, bueno, pues, aquest repte de que realment pues, es pugui regularitzar, no? Tots aquests contractes, no? Que hi ha de forma informal i que es facin formals.
1: Aquesta xerrada que feu aquesta tarda està emmarcada en el maig cooperatiu, és de fet el primer acte d'obertura de tot el maig cooperatiu a la comarca, i parla precisament d'aquesta economia social i cooperativa. Quin paper creieu que té aquesta manera de treballar, aquesta manera de fer negoci, que és diferent al que estem habituats amb la majoria d'empreses, en doncs, l'accés de les persones migrades a llocs de feina de qualitat, a llocs de feina que se surten d'aquests espais que comentava ara també l'Olivia? Quin paper jugueu entitats i empreses d'aquest tipus d'economia?
3: Bueno, jo crec que precisament l'economia social, jo afegiria, i solidària, precisament el que posa al centre són les persones i les condicions laborals, no? Per tant, crec que les empreses de l'economia social precisament tenen una major sensibilitat vers aquestes necessitats d'aquests col·lectius pues, que, bueno, pues, que tenen més dificultats d'accés, no? I bueno, en aquest sentit pues, de vegades hi ha recolzaments, hi ha ajudes, hi ha programes com el programa COL i de més que permeten donar suport a aquestes persones perquè es puguin integrar, no? Llavors, l'economia social ofereix un gran ventall de sectors on aquestes persones es poden incorporar al mercat laboral i en unes condicions dignes, no? Que al final és el que estem buscant per tothom, no només per les persones migrades, però crec que l'economia social precisament té una major sensibilitat en aquest sentit, no?
1: Jesús, jo volia preguntar des del servei d'acollida, més enllà de les necessitats que té una persona quan arriba a un altre país que no és el seu, que són evidentment les econòmiques, de trobar un lloc de feina, trobar una casa, trobar, etcètera, no? un lloc on establir-se, quines són les necessitats més urgents que detecteu en les persones nouvingudes?
2: Bueno, bàsicament les que tu has dit són clau, és a dir, el tema de la feina, evidentment les persones, la majoria venen a treballar, a buscar feina, necessiten necessitats de tenir ingressos, el tema de l'habitatge, això sí que és un repte que tenim com a societat, no només pel que fa a les persones migrades, sinó en general, la població en general, però les persones migrades ho pateixen especialment, sobretot quan no tenen tampoc la capacitat legal de llogar. Al no tenir permís de residència, doncs tampoc poden llogar un habitatge de forma regular, llavors han de viure en habitacions, en habitatges compartits, a vegades no amb condicions adequades. Això és una realitat molt crítica que s'està donant. I després, una situació que estem veient és la dificultat que tenen per homologar els certificats d'estudis, els diplomes dels seus països. Això a la pràctica dificulta que puguin accedir a les feines aquelles per les quals s'han format, no? Perquè no tenen els diplomes homologats. I després hi ha evidentment el tema dels permisos de residència, de treball, que això diguéssim que és com la necessitat primera de totes, jo diria, perquè és la que obre la porta a resoldre la resta de problemes. I després pues, també hi ha persones que necessiten un suport emocional, perquè han patit al país d'origen i pateixen aquí situacions psicològiques molt difícils, diguéssim, molta pressió, i a vegades sí que té, també nosaltres oferim aquests serveis a partir de recursos municipals, aquest tipus de suport, no? I després, bueno, les persones en les quan ja venen famílies amb nens i nenes, pues ja tot el tema de l'acollida escolar, que tot i que no és una competència de l'Ajuntament, però sí que intentem donar suport. Per exemple, a l'estiu nosaltres fem uns tallers de català adreçats a secundària, estudiants de secundària, per facilitar justament aquesta adaptació al sistema escolar, no? Aquí jo crec que també és molt important pensar en aquesta adaptació a les escoles dels més petits, no?
1: Clar, ara moltes de les coses que comentaves, no? Per exemple, el tema de no poder llogar, perquè legalment no poden llogar. Evidentment, suposo que no s'incompleixen les lleis envers els immigrants quan arriben aquí, però tenen un munt de paperassa que han de fer, que moltes vegades doncs nosaltres ja la donem per assumida i no ho hem de fer, perquè són uns drets que ja tenim garantits. Aquí venia la meva pregunta. Les persones migrades tenen els mateixos drets que les persones que han nascut aquí i els poden exercir, aquests drets?
3: Bueno, jo afegiria el que ha dit el Jesús, per exemple, no tenir dret ni a obrir un compte bancari. Vull dir, sembla una tonteria, però pels autòctons és una cosa com tant del dia a dia. Tots portem fins i tot el mòbil, la targeta, no?, per poder pagar. Bueno, pues, una cosa tan fonamental com aquesta, pues, estar privades, sí, a part de tot el que ha dit, no? Sí, Jesús.
2: Sí. Tot i que legalment no existeix la prohibició, però els bancs posen moltes traves econòmiques també, cobren comissions abusives per crear comptes, i llavors és una dificultat que òbviament dificulta. No tenim un compte bancari, no pots fer res, no pots fer pagaments.
1: I això ho comprenen les persones que ho viuen i veuen, per què no puc tenir jo això, per què no puc accedir a un lloguer, això s'entén des del punt de vista de la persona migrada?
3: Aviam, no és que ho entenguin, és que l'han d'acceptar perquè no tenen un altre remei. El tema és que això no se sap, per tant, tampoc hi ha pressió. Vull dir, per això la nostra tasca, tant de l'administració com de les entitats, és de posar veu a qui no la té. Vull dir, i fer visible i sensibilitzar. Ves tot això, no? Perquè al final estem parlant de persones que són els nostres veïns i veïnes, no? I jo crec que un aspecte també molt important i una necessitat és la de socialització. Vull dir, fomentar la comunitat i fomentar que tots formem part d'aquesta comunitat, no? Som veïns i veïnes. Llavors, en això jo crec que tenim una responsabilitat, tant les administracions com entitats, de promoure tot això. No només és el fet d'ajudar-los a trobar feina, sinó que hem d'afavorir la seva participació ciutadana, no? Pues en projectes comunitaris, en informar-los, en acompanyar, en, bueno, fomentar que estiguin en tots els llocs de fins i tot de decisió. Vull dir, hem de donar-los veu, no? Perquè venen amb tot un bagatge, amb bueno, tota una vivència que ens pot sumar i aportar moltíssim. Uh-huh. És un tresor, realment.
1: I això en un context en què els discursos xenòfobs estan a l'auge, o almenys estan molt presents en espais com les xarxes socials, com es pot sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat d'aquestes persones migrades i sobre la necessitat de que puguin accedir a llocs de treball dignes, que tinguin doncs, aquests drets que nosaltres donem per garantits? Com es pot sensibilitzar la societat?
2: Bueno, jo crec que davant d'aquests discursos d'odi que hi ha a les xarxes, i no només a les xarxes, també per part d'alguna força política, o sigui, ja són discursos que s'han normalitzat a l'espai públic, diguéssim. Jo crec que s'ha de fer un contradiscurs, és a dir, un contradiscurs antiracista. És a dir, parlar clarament de que vivim una societat racista, hi ha molt racisme, en tant que hi ha exclusió social d'aquests col·lectius, discriminació, i s'ha de lluitar contra aquest racisme, i això implica fer polítiques a favor de l'accés a tots els recursos, a favor de la igualtat de drets, però també, sobretot, sensibilitzar la població en general per desmuntar tots aquests bulos que hi ha, totes aquestes informacions que són falses, Que corren i mostrar la diversitat, o sigui, mostrar la realitat de la societat tal com és, que vivim ja en una societat molt diversa a tots els nivells, i això s'ha de posar en valor. És a dir, la diversitat és un fet positiu, s'ha de posar en valor el patrimoni cultural d'aquestes persones i no veure com una cosa exòtica el fet de que hi hagin altres religions, que hi hagin altres, es parlin altres llengües o hi hagin altres expressions culturals, sinó que això forma part de la nostra societat, ja forma part, i sobretot tenint en compte que ja no estem parlant d'una primera generació, ja estem parlant d'una segona i potser fins i tot una tercera de persones provenents d'aquests processos migratoris. Llavors, jo crec que això és segurament un dels reptes més importants que tenim. Nosaltres com a Ajuntament els propers mesos volem treballar molt el tema de l'antiracisme, i ja, si ens convideu aquí a la ràdio, ja vindrem a explicar tot el que volem fer. Volem sensibilitzar, volem donar suport també a les víctimes de racisme, perquè hi ha moltes persones que pateixen racisme en diferents àmbits de la seva vida, i sobretot canviar mentalitats. És a dir, com a societat ens hem de reeducar sobre la idea que tenim de nosaltres mateixos com a societat. És a dir, no som una societat homogènia, som una societat heterogènia, i hem d'acceptar que una societat democràtica és així, i ha de ser així. El contrari és una societat no democràtica, una societat basada en idees d'apartheid o en idees de discriminar una part de la població.
1: Doncs una oportunitat per parlar-ne i també per debatre'n serà aquesta tarda, 5:45, al Capri, on teniu aquesta xerrada. Migracions, drets i treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa, que dona el tret de sortida al Maig Cooperatiu. Olivia Ortega, Jesús Gómez, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.

0: Avui al Connectats descobrim una professió sovint invisible però imprescindible que regula i dona forma als actes públics i privats. Parlem del protocol i ho farem amb Josep Solà, president de l'Associació Catalana de Protocol, i Mireia Fons, cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat.
1: Molt bon dia, Carme.
0: Avui parlem de protocol, que no és un fet gaire habitual en els mitjans de comunicació, però ho fem doncs, per acostar a la ciutadania una manera de fer, una manera de funcionar. M'agradaria preguntar-te, Josep, d'entrada per l'associació. Què és, qui pertany, qui forma part d'aquesta associació i què es fa des d'aquesta entitat?
1: Doncs bé, mira, senzillament l'associació no deixa de ser un col·lectiu de professionals del sector, del protocol i de les relacions institucionals a Catalunya, i bueno, es va crear l'any 2007 precisament per aquesta mancança de punt de trobada i de col·laboració i d'ajut entre professionals del sector. És veritat que com a estudis, fins l'any 2010 no van començar a haver-hi uns estudis reglats, abans eren més doncs, altre tipus de coneixements, gent que escrivia sobre el tema i que tothom anava fent, i a partir de la creació tant de l'associació com de poder fer aquests estudis, doncs aquesta associació ha tingut una força i és la que treballa pels professionals, perquè el protocol a vegades està molt mal entès com una persona de confiança d'un polític que és el que fa el que el polític vol. Realment és un perfil molt tècnic en el qual està molt regulat, hi ha unes normes molt concretes, molt marcades, i que sí que és veritat que la persona que porta aquest càrrec professional, precisament aquesta professionalitat li permet poder fer que qualsevol activitat o opció que s'hagi de realitzar es pugui fer doncs, seguint les directrius, però també de manera que tothom quedi content i conformat amb el tema, però és per la volubilitat que té, o malabilitat que té precisament el protocol.
0: I podríem dir que és relativament jove la professió. De fet, la vostra associació comentaves que neix el 2007. No sé si des del moment en què neix l'associació ja es té doncs, en compte aquest sector professional. El protocol canvia amb la societat, canvia amb els temps. Com ha evolucionat?
1: El protocol va evolucionant, evidentment, amb el temps. És a dir, la gent que sempre diu que el protocol és una cosa rígida s'equivoca molt, perquè veritablement és totalment adaptable als moments, a les situacions, però sempre sota uns mateixos criteris. El protocol institucional potser és el més visible, el que es veu més quan es realitza, però també a nivell privat també hi ha protocol, que són aquestes relacions institucionals, se li podria dir, i que en definitiva no deixa de ser el paper que treballa doncs, precisament perquè una acció, una realitat que hagi d'haver-hi doncs, quedi totalment visibilitzada de la manera que ha d'anar, que tothom tingui el lloc que li pertoca i funcioni de la manera que hagi de funcionar. Protocol i el professional del protocol precisament és la persona invisible, la persona que no s'ha de veure, és a dir, ha d'aconseguir fer que aquella activitat, aquella acció es desenvolupi sense la seva presència, perquè estigui ben reglada i ben fonamentada. Sí que és veritat que l'associació és jove relativament, però el protocol és una eina que es porta segles. Si néixim una mica, seria Pere II el Cerimoniós, i el va començar a imposar a les grans corts europees i es va començar a marcar i sempre ha quedat com aquesta imatge de vegades fins i tot majestuosa i pomposa, i veritablement el protocol actualment no és ni pompós ni majestuós. Sí que hi haurà gent que li farà, és a dir, grans autoritats segurament faran que això sigui visible, però veritablement el protocol és una cosa totalment amagada i invisible, però que fa que tot allò que s'hagi de realitzar es faci de la manera que pertoca.
0: Deixa'm que li pregunti a la Mireia. Pots saludar-lo,
2: sí,
0: eh?
2: Hola, Josep, bon dia.
1: Bon dia, Mireia.
2: Jo, abans que em formulis una pregunta, Carme, sí que volia comentar una coseta. És a dir, jo vull agrair la feina que fa l'associació de protocol, perquè, encapçalada pel Josep, al final és un punt de trobada de tot de professionals que era necessari, perquè a vegades, jo per exemple aquí a Sant Cugat, estàs sola. Llavors és un punt de poder tenir algú per fer una consulta d'algun dubte que tens, de com fas tu això en un municipi, jo ho faig d'aquesta manera aquí a Sant Cugat. Per nosaltres és un espai vital. I, altra banda, el Josep, juntament amb el seu equip, ens ha ajudat molt amb temes de formació, no? És a dir, durant l'etapa de la pandèmia, no sé si ho recordes, Josep, es van fer no sé quantes classes virtuals. És a dir, que per nosaltres és important el fet de tenir aquest punt d'aquesta associació que vetlla per tots els professionals, no?
0: És un suport per vosaltres.
2: És un suport importantíssim, perquè al final tens algú a qui trucar i dir, escolta, em passa això, tu com ho resoldries? O això nosaltres ho fem aquí, vosaltres com ho faríeu, no? Perquè dintre d'aquesta associació hi ha gent de tot tipus, hi ha municipis petitonets, hi ha municipis grans, hi ha caps de protocols de conselleries, bueno, no sé el nombre d'associats que tenim, Josep, quanta gent som?
1: Mira, ara actualment som uns 230 associats, tant del món públic com del món privat, vull dir que aquí tenim tots els àmbits, i això que comentes sí que és cert, és a dir, també una mica l'associació va créixer bàsicament per ajudar el protocol municipal. Tothom que seria el protocol doncs més autonòmic o que pugui haver-hi a Catalunya o que pugui haver-hi a l'Estat, que pugui haver-hi, aquests són com més visibles, però no deixen de ser persones que assisteixen a actes que precisament organitzen moltes vegades els municipis. No es fa el protocol de veritat des dels municipis. I una de les coses que ens trobàvem precisament era aquesta. És a dir, jo, per exemple, era cap de protocol de l'Ajuntament de Terrassa i jo no coneixia qui portava el protocol de Sabadell. És a dir, treballava amb tothom, doncs, bueno, el nostre aire, però és indiferent. Les accions que es fan als ajuntaments són exactament iguals. En un municipi de 12 habitants que de 2 milions, és a dir, les activitats són les mateixes. Una altra cosa serà la manera de realitzar-ho, la quantitat de gent que pugui assistir o la manera que es pugui fer, però hi és, i tal com comentava la Mireia, una mica el que s'ha intentat fer doncs és, també aprofitant la tecnologia, és a dir, el WhatsApp, les xarxes, a poder fer connexions virtuals i tot, ens ha pogut precisament a mi, perquè a vegades és molt difícil trobar-te amb gent de Lleida, Tarragona o Girona, pel que pugui ser, o fins i tot fotíem més a prop. I llavors això ho hem aconseguit. I una de les coses que sí és, i més a més la Mireia ho ha dit molt clarament, és com ho feu vosaltres? És a dir, ningú en cap moment diu això es fa d'aquesta manera, perquè precisament és el que comentava abans, el protocol té aquesta facilitat de poder fer les coses i saber-les fer d'una manera relativament fàcil. Intentem és això, facilitar molt la tasca, la feina de les persones que hauran d'activar-ho. A mi que seria això.
0: Aterrem una mica el que seria la vostra feina, Mireia. Com es planifica un acte oficial des del punt de vista de protocol? Un acte estàndard, podríem dir.
2: Mira, nosaltres normalment treballem amb equip, no? És a dir, hi ha un equip de persones, i des de l'alcaldia, el cap de gabinet, marca, anem a organitzar aquest acte, tenim un objectiu, un missatge, i a partir d'aquí, doncs, comencem a treballar-ho, no? És a dir, des de preparar una invitació, des de revisar aquest mapa de públics, de qui hem de convidar per no deixar-te ningú, i a partir d'aquí ens posem en marxa de com ho gestionem, no? És a dir, què volem fer amb aquest acte, no? I tots aquests petits detalls de les prèvies que en diem nosaltres, Josep, d'anar a visitar l'espai on el volem fer, què volem fer, quins parlaments hi hauran, posem música o no posem, és a dir, hi ha tota una feina de preparació que després no es veu, és a dir, que al final jo sóc molt exigent a mi mateixa i moltes vegades quan ha acabat l'acte doncs, ostres, ha anat bé, no? I penso, no, allò no hem estat a l'alçada. Són moltes coses, no?, les que has de tenir en compte, si posem llenguatge de signes, si es passa un vídeo, si hem de fer algun obsequi, És a dir, hi ha tipus i tipus d'actes, eh? Hi ha actes que són més petits, hi ha actes que són d'una gran envergadura, llavors no els podem posar tots al mateix sac, però sí que és cert que implica una preparació abans, és a dir, implica tenir tota una fitxa de pautes molt clares, no? De qui es convida, la invitació, si és un acte que només liderem nosaltres, on hem de la mà d'algú, qui parla, en quin moment hi ha música, en quin moment hi ha vídeos, cal convidar algú de forma especial, qui és l'anfitrió, hi ha tota una sèrie de terminologia que forma part de tot aquest engranatge, no?
0: I quines diferències hi hauria amb un acte privat on es convida, per exemple, a l'alcalde, no?
2: Clar, pensa que en els actes privats nosaltres anem de convidats. Diguem, els actes que organitzem nosaltres com a institució els liderem nosaltres, ja sigui el Departament d'Esports, que supervisem protocol, ja sigui el Departament de Cultura, etc. En els actes que nosaltres ens conviden, és a dir, en aquest cas, conviden a l'alcalde o al regidor que pertoca, i nosaltres anem així de convidat, és a dir, ens conviden a la celebració del seu 25 aniversari, llavors són ells els encarregats de preparar-lo, de preparar aquella festivitat. Ara, per exemple, mira, aquest dissabte tenim els 40 anys d'Òptica Mirasol, no? A la plaça Barcelona, llavors doncs ells han preparat tota una sèrie d'activitats per celebrar aquest acte i han pensat en nosaltres com a institució. Llavors ells ens diuen, escolta, voleu que vinguem i el vostre paper seria aquest. Nosaltres el que fem en moltes ocasions és suggerir a vegades, no? Perquè ells tampoc no tenen per què entendre o saber de protocol. Ells et conviden, però també a vegades no tenen per què saber, no? Llavors nosaltres, en aquest cas, el que fem és estendre la mà per tal de facilitar al màxim, no? Voleu que hi hagin uns parlaments, doncs, bueno, qui ha de parlar, en quin moment, nosaltres entregarem un present amb motiu d'aquests 40 aniversari, estenem una miqueta la mà per ajudar i facilitar, però la responsabilitat és d'ells. Nosaltres únicament aquí anem com a convidats, com a espectadors, i assumim el paper que ens donen, és a dir, que a vegades ens diuen no volem que vingueu i simplement és un paper merament presencial, o hi ha d'altres vegades que tenim un paper més destacat, no?
0: I quins diries tu que són els errors més habituals també en un acte institucional, no? Hi pot haver alguna cosa que no ha acabat de quadrar, també en els privats.
2: Clar, jo crec que és molt important d'entrada i tenir molt clar a quin públic va adreçat. És a dir, el deixar-te de convidar algú, el no comptar amb aquella persona, és a dir, ja d'entrada et complica bastant la vida. No sé si estàs d'acord, Josep.
1: Totalment.
2: És a dir, el fet de tenir clar qui has de convidar, perquè a vegades t'ha passat que pel que sigui, és a dir, jo normalment aquesta llista de mapa de públics la repasso moltes vegades, es repassa amb l'alcalde, es repassa amb el cap de gabinet, perquè et sap greu després, arribat el moment, que aquella persona que hi hauria de ser-hi no hi sigui. I això d'entrada ja és un problema, no? Perquè fereixes sensibilitats, no? I això moltes vegades passa, no? Perquè el dia a dia ens absorbeix moltes hores, no, Josep? I a vegades, doncs, tu mires ràpidament i 24 hores abans de l'acte algú et diu i aquest no se l'ha convidat, i penses, macatxuns, és a dir, no ho hem tingut present.
0: No sé, Josep, si és una feina una mica poc valorada, desagraïda, no? Perquè, com deies tu al principi, ha de ser doncs, molt en un segon pla, no? Res de protagonisme, però les coses han de sortir impecables.
1: Sí, jo és molt poc reconeguda, evidentment, però sí molt necessitada. És a dir, quan moltes vegades algun polític que entra nou en una administració, el primer que fa és jo no necessito protocol, però després què haig de fer en aquest acte? Llavors, clar, es contradiu ell mateix quan hi ha aquestes coses. I, veritablement, sí que és cert que és una d'aquelles tasques que gairebé les de tenir portar dins, perquè absorbeix molt. És una feina que absorbeix molt, sembla que no, però intentar, el que comentava abans la Mireia, de tenir totes les coses pensades, de poder acompanyar la gent a quan es fa una cosa, de quina manera fer-ho per fer-ho més fàcil, fer-ho més... perquè a vegades intenten fer, proposen de fer alguna cosa i ho fan molt complicat i tu intentes fer-ho de manera que tot lligui i vagi molt bé, que sigui com un vídeo. És a dir, nosaltres hem d'estar sempre pensant amb tants detalls, coses que impensables, que la gent no li dona importància, però que quan estàs al davant ho trobes, doncs tu ja tot això ho has d'estar preveient. Llavors és una feina gairebé 24/7, saps? Vull dir, estàs sempre pensant, sempre, i a més no és el que estaràs fent en el dia d'avui o, per exemple,

0: coses. Llavors, és una feina que realment s'ha de sentir, és a dir, és
1: molt
0: una
1: vocacional.
0: Professió molt vocacional, això és claríssim. I precisament d'aquí és la part aquesta que comentava abans, que moltes vegades es confon com un càrrec polític, perquè estàs al costat d'un polític, però tu l'únic que estàs fent, mai estàs al costat d'un polític, tu estàs al costat d'un càrrec, d'una persona, no, ni de la persona que és d'aquest partit, ni el nom de la persona, és l'alcalde, en aquest cas seria la Mireia, seria un conseller, o seria el president d'un banc, tu estàs treballant per aquesta persona. Sí que ells et donaran unes premisses que diuen, jo vull no sé què, llavors tu podràs fer de més o de menys, però hauràs de seguir unes directrius, però tu podràs marcar una mica el camí que s'ha de seguir.
1: De totes maneres, parlant del tema protocol, simplement un apunt. És d'aquelles feines que, si funciona, moltes vegades ningú diu res. Ara, quan no funciona...
2: Quan falla,
1: surt a tot arreu.
2: Te les carregues totes.
1: El protocol ha fallat.
2: Bé, doncs...
0: Mira, perdona...
2: Molt ràpidament, Josep, que hem d'anar tancant.
0: Diré molt ràpid. Amb això que acaba de dir ara, només pels mitjans de comunicació i per les persones en general, mai es trenca el protocol ni se salta el protocol. Pot ser un protocol que sigui diferent, però no es pot trencar ni saltar perquè no és cap cosa tangible.
2: Perfecte.
0: Només dic això.
2: Perfecte. Això ens ho apuntem. Doncs avui hem volgut donar una mica més de visibilitat a aquesta feina, podríem dir que invisible, no, per a molts, i per tant avui hem convidat el Josep Solà, el president de l'Associació Catalana de Protocol, per parlar-ne. Josep, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Al contrari, vosaltres, per tenir-ho en compte.
2: Gràcies, i a tu, Mireia, també.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Avui parlem de patrimoni de Terrassa i més concretament de l'obelisc dedicat a Jaume Jové i Valentí Alagorda, herois de la Tercera Guerra Carlina del 1872. I per saber-ne més detalls sobre aquest monument, parlem amb Santi Rius, que és creador del blog Records de Terrassa. Santi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem el Sergi Estapé de nou. Sergi, bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Bé, doncs abans d'avançar en explicar detalls sobre aquest obelisc, Santi, ens podries explicar qui van ser Jaume Jové i en Valentí Alagorda?
1: Sí, a Terrassa estan considerats uns herois perquè d'alguna manera aquestes, diguem-ne, aquestes dues persones van ser protagonistes d'aquesta tercera guerra carlina, carlista, que se'n diu, de fet, de la millor manera possible, just abans de l'abdicació del rei Amadeu I. En aquell temps, doncs, d'alguna manera hi havia molta revolta, no?, i els carlins havien demanat a la vila de Terrassa, aquell moment era una vila, doncs que no fossin molestats per una contribució que se'ls feia pagar, i es van revoltar la ciutat davant d'aquesta, diguem-ne, d'aquest impost. I una partida de 600 homes comandats per un general que es deia Joan Castells i Rosells van arribar a la ciutat de Terrassa amb un tren que havien segrestat i que els va deixar a l'estació del Nord, que en vam parlar fa poc en un d'aquests programes. D'allí es van dividir en dos grups i van baixar cap al centre de Terrassa, i en aquell moment el tinent d'alcalde de la ciutat, en Jaume Jové, que és un d'aquests herois, que estava treballant de forner, hem de pensar que en aquella època els que estaven, doncs, davant d'un ajuntament o davant de qualsevol cosa, doncs tenien el seu ofici normal i corrent, eh? Doncs va sentir la campana d'avís que tocaven a Sometent, perquè en aquell moment, doncs, quan hi havia algun altercat a la ciutat, es tocava a Sometent, vol dir que les persones que tenien unes armes a casa, doncs, tenien que sortir a defensar la vila. Doncs va agafar la seva arma, va sortir vestit de forner i va demanar ajuda al seu company de treball, justament amb Valentí Alagorda, que era l'altre dels dos herois, no? I tots dos junts es van dirigir cap al Raval, on hi havia, doncs, l'Ajuntament, per salvar, doncs, els diners de la vila perquè no fossin, doncs, agafats per aquesta turba de persones que venien a cobrar aquest impost. Allà ja hi havia un grup de carlins que havia ocupat l'Ajuntament i, sense cap mena de por, doncs, van obrir foc. Els dos sometents, els carlins que eren més, doncs,

0: van contestar amb trabucs, de manera que allà mateix doncs van matar en Jaume Jové, el van matar directament, i el Valentí Alagordo el van deixar ferit. Alagordo després va ser atès, però degut a les greus ferides que va sofrir, doncs va morir. Davant d'aquests fets, doncs, els sometents de la vila van trobar doncs, que aquestes dues persones havien defensat a la vila amb la seva vida i que mereixien un homenatge. I aquest homenatge va ser posteriorment aquest monòlit que està considerat el monument més antic de la ciutat.
1: I on es troba? On el trobarem, si anem a Terrassa?
0: Malauradament es troba en un lloc molt poc visible, perquè es troba en una plaça que està situada on hi havia hagut l'antic cementiri de la ciutat, la plaça de Joan Miró. Queda una mica amagat. O sigui, si no hi vas especialment a aquesta plaça i busques justament en un raconet de la plaça on hi ha hi ha un lloc per jugar doncs, a la petanca, és molt difícil de veure. I encara és més difícil fa uns dies, perquè resulta de les últimes ventades, una branca d'un arbre va escapçar la part de dalt del monument. L'han tornat a posar, la part de dalt del monument, però el monument jo haig de reconèixer doncs, que en tenim poca cura. La ciutat no l'ha respectat com mereix un monument que té aquesta història. I a més, fet per un arquitecte de renom, que és el Melcior Vinyals, que va ser un arquitecte municipal, del qual, malauradament, a la ciutat de Terrassa no queda pràcticament res que recordi la seva obra, la reforma que va fer de la Casa Alegre de Sagrera el 1911, i aquest monument és l'única cosa que ens queda d'aquest arquitecte.
1: Vaja.
2: Santi, què tal? La veritat és que tens tota la raó, és un monument que és que si no ho saps on està, pràcticament no el veus, i és una llàstima, perquè a més bueno, com en parlàvem abans d'això, té bastantes, diríem, mancances, no? Però bueno, expliquem una mica de quins materials està fet, o de què està compost aquest obelisc.
0: Mira, l'obelisc està fet de pedra de gres. Té una forma de tronc piramidal, està posat a sobre d'una base en forma de creu grega, i la veritat és que el material que està fet el obelisc, m'imagino que en aquella època devia ser un material econòmic, perquè el pas del temps i l'estat de l'intempèrie s'ha desgastat molt. O sigui, realment té molt desgast. Potser el desgast del temps i també de la poca cura que hi ha hagut sempre en mantenir-lo. I això m'estranya molt de la ciutat, perquè si diguéssim que aquest homenatge que es va fer amb aquests dos sometents, doncs, bueno, en el seu moment va tindre importància, però després no en va tenir perquè ningú més se'n va recordar, això és fals, perquè durant molts i molts anys, cada any, quan era la festa, es feia un festeig, es feia una festa, es feia fins i tot uns balls, es feia tota una sèrie de celebracions, perquè era una data molt, molt, molt tinguda en compte a la ciutat. De fet, aquesta data, és la data del 22 de juliol. I si algú està a Terrassa, sap que una de les avingudes més importants de la ciutat porta justament aquest nom, l'avinguda del 22 de juliol. O sigui que no és menor aquesta data, ni és menor aquest monument, ni és menor aquest fet, ni les celebracions que Terrassa havia tingut durant anys i anys de recordant aquests dos herois. Ara sembla que ha passat a la història, que aquest monument, entre cometes, molesta, el posen en un racó i ningú en té cura, no?
2: Hi ha un element que de veritat que sembla que el Santi el treu de la polleguera, que és la placa informativa, no?
0: Sí, mira, això és el colmo dels colmos, perquè a qualsevol monument que vagis del món, a qualsevol lloc que vagis, sí que hi ha una placa informativa de què és aquest monument i quina data es va fer i qui ho va fer, però normalment es posa al costat, es posa en algun lloc que no molesti, perquè el que no faràs mai a ningú és posar-li la placa al monument. No sé, una estàtua grega, que li posessin la informació del que és l'estàtua grega enganxat amb dos claus a la cama de l'estàtua.
1: Per fer-lo malbé encara, no?
0: Per fer-lo més malbé. Doncs aquí la placa l'han posat justament enganxada al monument, lo qual és una barbaritat absoluta. Vull dir, no sé ni què se li va ocórrer, aquesta barbaritat. Fa pocs dies vaig estar amb el que fins fa poc havia estat el director del Museu de Terrassa i es va horroritzar. Va dir, però com és possible que algú hagi tingut aquesta pensada tan horrorosa de posar aquesta placa en aquell lloc? No té cap sentit. És la barbaritat.
2: Estàs parlant del Domènec, Ferran.
0: El Domènec Ferran, sí.
2: El Domènec Ferran, que un dia et va substituir amb aquesta secció que habitualment fas tu, sí. I un dia que no podies, doncs et va substituir.
0: Ah, molt bé.
2: Escolta'm una cosa. També el text, també hi tens pegues, no?, amb el text, perquè parla de monòlit, no? Quan...
0: Bueno, clar.
2: Potser...
0: sí, clar. És que, a veure, dir monòlit és com no sabia ni el que és, no? És un obelisc. I a qualsevol, no sé, si anem a la plaça de la Concorda, vas a París, vas a qualsevol lloc, quan trobes un monument d'aquest estil, tothom sap que és un obelisc. No sé on t'ha tret la paraula monòlit, no té sentit. Llavors, és allò que dius, ja que ho fas malament, home, almenys el text fes-lo bé, no? Doncs ni això, ni això.
2: No només es queda la cosa aquí... que, aviam, aquest monument es va... La primera pedra es col·loca en 1903, però encara hauríem de passar bastants anys perquè es portés a terme, i, de fet, es va fer una subscripció, no?, per poder sobregar el monument.
0: Sí, es va fer una subscripció precisament per això, perquè com que tenia tanta ascendència, diguem-ne, del poble, perquè s'havien... A veure, és que havien defensat els diners de la vila, o sigui, en definitiva, els diners dels ciutadans. Llavors, la gent això va considerar realment un acte heroic i donar la vida pels diners dels demés. Llavors, clar, la gent va dir, aquests dos herois, que a més eren del poble, fixem que eren forners, doncs els hem de fer un homenatge. I com que no acabàvem de trobar els diners per fer aquest monument, al final es va fer una subscripció popular per poder aconseguir uns diners per fer realment un homenatge com calia, no? Un espai on se'ls pogués recordar durant molt temps, no? Fixem que no es va col·locar la primera pedra fins al 1903, però fins a la primera pedra, però fins que realment es va fer aquesta subscripció popular de 500 pessetes, per sufragar aquest monument, doncs no es va arribar a inaugurar fins al 22 de juliol del 1911. O sigui, van passar 8 anys. Tot i així, encara no es va poder inaugurar, perquè una vaga de paletes no ho va impedir, de manera que es va inaugurar finalment el 21 de juliol, ojo, del 1912. Sí que és molt curiós, perquè en diem l'avinguda del 22 de juliol i no es va poder inaugurar aquell dia perquè realment hi va haver aquella vaga de paletes, però en canvi ha quedat sempre el nom del 22 de juliol.
1: És ben bé una obra que està de pega, eh?
0: Sí, però precisament perquè està tan de pega i perquè ha tingut tota aquesta història, penso que el patrimoni de la ciutat ha de tindre més cura, precisament, no? I dir, home, reivindiquem les coses que s'han fet, sobretot, a més, les coses que s'han fet pel poble, perquè aquest no és un monument que algú ha pagat, sinó que l'ha pagat el poble. Llavors això penso que encara tindrà més valor, no? No sé, ho penso des del meu punt de vista.
2: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Això he volgut destacar.
2: Mm-hmm. El que sí que... mentre no s'acabava de decidir el monument, el febrer del 1884, col·locar una làpida, no?, commemorativa,
0: sí.
2: Justament
0: sí.
2: En el xamfrà del Raval i el carrer Cremat, que és el mateix lloc on va morir el Jové i la Gorda, no?
0: Exacte. Diguem-ne, van matar amb un i van ferir a l'altre, al mateix punt. Allà s'hi va posar una placa commemorativa. Ja veiem, això concretament va ser el 1884, o sigui, 2 anys, en aquest cas, després del desè aniversari. Vull dir que hi havia encara aquesta, diguem-ne, esperit del poble de dir, no, marquem el lloc exacte on va passar perquè la gent ho recordi durant anys, no? Aquesta placa, malauradament, també doncs, va desaparèixer.
2: Sí. Curiós també que havent sigut aquests o sigui, dos herois, com deia el Santi, doncs no se'ls ha dedicat ni un trist carrer, no?
0: aquesta és una altra de les reivindicacions, molt bona aquesta apreciació, perquè a mi que hem dedicat carrers a noms que no tenen cap mena de sentit i fins i tot que no tenen cap mena de vinculació històrica amb la ciutat, no? I en canvi aquí tenim dues persones volgudes pel poble, homenatjades, que se'ls ha fet durant anys festes, i en canvi no hi ha ni un trist carrer ni una trista plaça, no hi ha cap mena de cosa que se'ls recordi, i a sobre el famós monòlit, l'obelisc, el tenim en un lloc que desmereix totalment, vull dir, perquè és que està en un lloc que a sobre no té res a veure amb els fets, perquè si el haguessis dit, mira, el posem, no sé, al Raval, que és on va passar, a no sé, al lloc on vivia, el lloc on van sortir els carlins perquè van baixar a Terrassa, no sé, a la plaça de l'estació del Nord, algo que tingués a veure amb els fets, d'acord, però en el solar que hi havia al cementiri vell de la ciutat, home, no, que sembla, no sé, una làpida d'un cementiri.
1: I sembla... Santi... Abans... Ah, perdona, no, perdona,
2: digues,
1: Sergi.
2: No, digues.
1: No, és que no, digues. Sembla curiós veure en aquesta documentació que s'havien celebrat posteriorment commemoracions amb una processó.
0: Sí. Si és que ja et dic que era molt important. O sigui, el poble sortia amb processó.
1: Sí.
0: S'estrenava una obra de teatre que en aquest cas doncs es va fer, que narrava d'alguna manera la victòria sobre els carlins i demés, i després es feia un banquet i es feien tota una sèrie de coses, i una de les coses que es feien era precisament una processó que dèiem cívica vol dir del poble,
1: sí.
0: Val? Que recorria els carrers de la vila i es dirigia al cementiri, que és on hi havia, en aquest cas on es va instal·lar aquest monument. Tindria el sentit de que en aquell moment, quan es va instal·lar aquest monument, hi havia el cementiri vell, i això era com un espai per recordar doncs que havien mort aquestes persones i potser doncs allà estaven enterrades, no? I allà els donaven unes corones de flors. Però avui en dia aquest cementiri no hi és, avui en dia hi ha una plaça cívica. Doncs per això dic que no sé fins a quin punt el lloc és el correcte. Potser sí que és el correcte, perquè doncs és on hi havia el cementiri vell. No vull entrar en aquesta polèmica, però pensem això, que aquesta processó era una processó que sortia de la vila de Terrassa, atravessava tots els carrers i anava a portar les flors en aquest lloc on hi havia l'obelisc.
1: Sergi, tens una última pregunta?
2: Bueno, no, volia incidir amb això que he preguntat tu, amb aquestes obres de teatre, etc. I molt curiós també que el 20è aniversari es van passejar els cos dels dos sometents pels carrers de la ciutat per commemorar una mica doncs, el que havia passat. És curiós, no?
0: Sí. Sí, és que és aquest sentiment, és que es costa d'entendre avui, no? perquè no tenim la sensació d'una gran ciutat avui en dia, que aquests fets queden com més...
3: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
4: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Bona tarda, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'En Joc. I saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
1: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Barça d'hoquei patins, que busca a aquesta hora la 23ª Champions.
3: Els blaugranes juguen la final de Coimbra davant el Porto, la primera que juguen des del 2018. Després d'eliminar Sporting i Benfica, l'equip de Ricard Ares busca el segon títol de la temporada després de la Supercopa Estatal. De moment, el partit que ha iniciat el segon període, 2-3 minuts. Més ben dit del segon període, Porto 2, Barça 0.
1: I un altre equip del Barça que vol ser campió, en aquest cas de Lliga, és el de futbol, davant del Real Madrid.
3: Per primera vegada a la història, l'equip blaugrana pot guanyar la Lliga davant l'etern rival en el clàssic que es juga al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. El Barça en té prou amb un empat per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia del partit ha quedat marcada pel dol de la mort del pare de Hansi Flick, que malgrat tot dirigirà el partit des de la banqueta.
1: A la primera federació masculina, empat agradols de l'Europa i compte que el Nàstic cau al descens.
3: Els escapulats han empatat 3-3 davant el Villarreal B, aixecant dos gols en contra i fallant un penal al minut 94 que li hauria donat 3 punts d'or en la lluita pel play-off. Escoruela i Adnane han marcat els sengles gols olímpics i Vacas ha fet l'altra diana de l'Europa, que continua cinquè i en zona play-off. El Nàstic, per la seva banda, ha perdut 2-0 a Tarazona en un duel directe i torna a entrar en places de descens. Pel que fa al Sabadell, manté vives les opcions descens gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt del lideratge quan queden només dues jornades per acabar la Lliga.
1: I a tercera, Vilanova i Ospi finalment faran play-off descens, canvi de led i Vic perden la categoria.
3: L'última jornada de Lliga a tercera que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més ha acabat de decidir les places de play-off i de descens. El Badalona ha acabat segon en vèncer 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Ospi que entra a play-off com a cinquè. El Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Grama a l'últim instant amb dos gols amb temps afegit. Les semifinals catalanes del play-off seran Ospi-Badalona i Vilanova Cornellà. Pel que fa a la part baixa, el Cerdanyola se salva gràcies a l'1-2 amb remuntada al camp d'un canvi de led que torna a Lliga Elit un any després i acompanyen Vic i Lleida.
1: Vuit i sis, marxem de ronda. Vinga, actualitzem marcadors aquesta hora de diumenge 10 de maig de 2026. Moltes coses en joc en hoquei patins. Champions masculina, la gran final. L'està jugant el Barça a Coimbra. De moment les coses no van massa bé.
3: No van massa bé les coses, Ignasi. Minut 5 del segon període, Porto 2, Barça 0.
1: A veure si té temps el conjunt de Ricard Ares de reaccionar i aixecar aquesta gran final. En futbol, primera divisió, 35ª jornada, a les 9, el clàssic, el Camp Nou, Barça-Real Madrid, amb la possibilitat que els blaugranes guanyin el títol de Lliga. Tenim ja 11 del Barça.
3: Tenim 11 confirmat, Ignasi, Joan García a la porteria, parella de centrals, Gerard Martín, Cubarsí, els laterals, Joao Cancelo a l'esquerra, Eric García a la dreta, al mig del camp, Gavi, Pedri, Dani Olmo, i Adal, Fermín, Rashford i Ferran.
1: Pel que fa al Barça, en aquest cas femení, a la Lliga F, jugar un partit intrascendent, però que li pot servir per preparar-se per la final de Champions d'aquí dues setmanes. Està jugant a Tenerife.
3: El partit que enfronta Tenerife contra el Barça, de moment està al descans amb un resultat d'un a un. El Tenerife s'ha avançat al minut 23, però el Barça ha empatat. Al minut 45 ha afegit en un gol de Brooks.
1: Doncs així estan les coses de moment a Tenerife. I en bàsquet, Lliga Femenina Endesa, tornada de les semifinals, buscant un bitllet per la gran final on ja espera el Saragossa. El busca també l'Uni Girona, que rep el València. Girona FM, Jan Torrent, bona tarda.
4: Bona tarda. Ara mateix hem superat la meitat del tercer quart. Empat a 54. Amb aquest resultat, l'Espart Girona no es classificaria per la final de la Lliga Femenina Endesa. La veritat és que el partit està en un punt i hi ha un ambient excepcional a Fontesou.
1: Doncs així estan les coses de moment. A veure si l'Uni Girona també ho pot aixecar. I a la final de Champions d'hoquei patins marca Ignacio Alavar pel Barça de penal. 2-1. Encara queda molt de partit, per tant, el Barça, que té temps encara d'intentar aixecar aquesta 23a Champions.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i gairebé 9 minuts del vespre. Som els de l'Enjoc, ja ho sabeu, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la vostra ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. I aquestes alçades de la temporada, com sempre, moltes coses en joc. Començant per aquesta Champions masculina d'hoquei patins, aquesta final a 8 que s'ha disputat, que es disputa aquests dies a Coimbra, Portugal, i on el Barça torna 8 anys després a una final, i a la final s'està posant emocionant, Eric?
3: Sí, de moment, el partit que no ha començat gaire bé pel Barça, 2-0 s'ha col·locat al Porto, però ara, fa uns instants, el Barça ha recortat distàncies, 2-1, de moment.
1: Doncs el gol d'Ignacio Alavar, que dona esperances, queda encara molt partit, pràcticament tota la segona meitat, 22 minuts, de fet, per acabar aquest partit. Per tant, el Barça té molt de temps per intentar aixecar, capgirar aquest marcador en contra de 2-1, doncs que deixa les coses de moment favorable als portuguesos, però en qualsevol cas doncs molt encara per jugar-se. Una final a 8 a Coimbra que ha coincidit també amb la final a 4 de la Champions femenina. En aquest cas no li van anar tan bé les coses al Vila-sana.
3: Vila-sana 1, Fraga 1, i el partit que va anar als penals, on el Fraga es va imposar per 1-2.
1: Un Fraga que, per cert, avui s'ha acabat proclamant campió d'Europa. Ha guanyat 4-1 al Benfica, la gran final, i un Fraga entrenat pel català Jordi Capdevila i amb 5 jugadores també de casa nostra, com l'Anna Ferrer, com l'Aina Arxer, com la Vinyet Flix, la Marlena Rubio i la Carla Fondaglòria, que, per cert, ha fet un dels gols del conjunt aragonès. Per tant, felicitats al Fraga i especialment a aquests 6 components catalans en la plantilla del conjunt aragonès, com diem. Una Fraga que va empatar amb el Vila-sana, un Vila-sana que es va quedar a les portes d'aquesta gran final un altre cop amb la maledicció dels penals, i així valoraven tot plegat una de les estrelles del Vila-sana, Aina Florenza, i el seu tècnic Lluís Rodero.
5: Bé, jo penso que no hem començat bé i que l'equip n'és molt conscient. Crec que després ens hem refet. La segona part crec que podria dir que ha sigut nostra, però és cert que si no la fots a dins no guanyes, no? Llavors crec que hem tingut 2 power plays, que els hem fet bé, però que bueno, hem tingut això, algun pal, algun remat bo però que no ha acabat d'entrar, i al final pues, crec que ells esperaven la tanda de penaltis. Nosaltres mentalment sabíem que ja n'havíem perdut contra elles, però sabíem que teníem oportunitat, no?, de també guanyar-les. I bé, fes una loteria i s'ha cantat cap a elles, felicitar-les i poc més. Jo crec que l'equip ho ha donat tot. Crec que ho hem intentat fins al final i només podem mirar endavant.
6: Hem refet, hem treballat molt per girar el marcador, inclús per ficar-nos per davant. La bola no ha entrat, no puc dir res més. Perdem una vegada més els penals, fa molt mal per les noies, per l'afició, i és dur, la veritat que és dur.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: 8 i 12 minuts, vinga, comencem a repassar també l'actualitat del futbol, que hi ha molta teca, moltes coses a comentar. Primera masculina, 35a jornada, com s'està posant la Lliga per Barça, per Espanyol i per Girona.
3: Barça-Real Madrid a partir de les 9, Sevilla 2, Espanyol 1, i el dilluns a les 9, Rayo Vallecano-Girona.
1: Doncs el Barça a les portes d'aconseguir el seu 29è títol de Lliga, i per primera vegada a la història ho pot fer en un clàssic, un clàssic marcat aquest diumenge. Primer, a primera hora del matí, coneixíem que Mbappé no viatjava a Barcelona, que s'ha quedat fora de la convocatòria. No hi ha hagut explicació exactament del per què, però en qualsevol cas no ve una de les grans estrelles del Real Madrid al Camp Nou. I hores després ens assabentàvem també de la tràgica notícia de la mort de la pare de Hansi Flick, que, malgrat tot, doncs serà avui a la banqueta blaugrana, el tècnic alemany del Futbol Club Barcelona. Un Hansi Flick que ahir, a la prèvia del partit, deia això al respecte d'aquest partit.
7: Estic centrat només en aquest partit. No és un partit normal, és especial per tothom, també per mi. No diria que és el meu partit més important. Ho és pels aficionats, per al club, per als futbolistes, per nosaltres com a staff tècnic. Volem guanyar la segona lliga consecutiva. És increïble, no és normal. I això és el que volem fer, ni més ni menys. Centrar-nos només en el nostre partit i tenir clar com volem jugar. Això és el que vull veure.
1: Doncs veurem. El Barça, recordem, en té prou amb un empat avui per aconseguir la victòria al títol de Lliga, perquè arriben 11 punts de marge respecte al Real Madrid. Queda en aquest partit 3 més. Per tant, doncs les opcions del Barça de cantar el que es coneix com l'Aliron i aconseguir ja matemàticament el títol de Lliga, que són molt i molt grans, i especialment davant d'un Real Madrid amb tants conflictes interns que s'han sabut aquesta setmana. A tot això, ahir, l'Espanyol, que es va complicar molt la vida perdent a Sevilla, al camp d'un rival directe. S'havia avançat amb un gol de Dolan, però el conjunt sevillista va acabar capgirant el marcador i fa que l'Espanyol ara mateix sigui 14 amb 39 punts, a 2 punts només de l'Alavés, que és l'equip que marca ara mateix la zona de descens. Un Espanyol que, com que hi ha jornada intersemanal, rebrà dimecres a l'Atlètic Club, i per tant ha de guanyar sí o sí. I és per això que Manolo González, que per cert a les últimes hores hem sabut que l'Espanyol no es planteja en cap cas destituir-lo abans que acabi la temporada, doncs Manolo González, que se centra, ja es focalitza en aquest partit vital davant l'Atlètic.
8: Sí, recuperar-se, al final el canvi a Romero ha estat un tema físic, que no era un canvi contemplat durant tal com anava el partit, i recuperar la gent el més aviat possible, perquè el dimecres sortim a morir a l'estadi. Queden 3 i queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent davant de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit, i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
1: I també autocrític, i també centrant-se ja en el partit davant de l'Atlètic del pròxim dimecres, un dels jugadors de l'Espanyol, Roberto Fernández, que es manifestava en termes similars als del seu tècnic.
9: Al final lo que hay que tener es fe, orgullo de esta camiseta, dar todo por este escudo. El próximo partido tiene que ser una caldera, tiene que ser que no quepa ni un asiento. Vamos a darlo todo, estamos súper convencidos y vamos a por ello. Por supuesto, esto ya hay que pensar en el próximo partido, lo que el pasado es, y cabeza arriba y cambio el chi ya para el partido contra el Atleti. Tenemos que ser todos conscientes de lo que es este club, lo que son sus valores, de que hay que luchar hasta el final. Lo hemos visto todos los años anteriores y vamos a sacarlo seguro.
1: Doncs 6 punts de 54 al 2006, l'Espanyol, que encara no ha guanyat. No guanya, de fet, des del 22 de desembre de l'any passat, precisament davant de l'Atlètic Club, el pròxim rival. Va guanyar el Sant Mamés, a veure si aconsegueix repetir la victòria davant de la seva afició a Cornellà Prat el dimecres, perquè una victòria donaria pràcticament ja la salvació al conjunt blanc i blau. I també busca el mateix objectiu al Girona, que encara no ha jugat el partit de la seva jornada, o d'aquesta jornada. Ho farà demà diumenge a partir de les 9 al camp del Rayo Vallecano, un equip que doncs vindrà de ressaca després de la històrica classificació per la final de la Conference League que va aconseguir el dijous passat, que en principi no ha jugat pràcticament res, i un Girona que ara mateix està només un punt per sobre del descens. És el primer equip que marca la permanència ara mateix un puntet per sobre de l'Alavés. Per tant, necessita sí o sí puntuar, i si pot ser amb més 3, el conjunt de Mitchell.
10: Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot. Naturalitat, la sensació de necessitat, que l'han dos terços de la competició o més, i responsabilitat.
0: En joc.
1: 8 i 18, vinga, parlem de la Lliga F, 28a jornada, on ara mateix està jugant el Barça.
3: De moment, el partit que passa pel minut 53 de la segona part, Tenerife 1, Barça 1. I pel que fa a la resta d'equips catalans, Espanyol 1, Badalona 1.
1: Doncs el Barça, que havia vist com el Tenerife s'avançava al minut 23 amb el gol de Gramalla, i Esme Brooks, en temps afegit de la primera meitat, ha aconseguit el gol de l'empat en aquest partit, podem dir, intrascendent o més aviat preparatori, pràcticament, per a la final de Champions d'aquí dues setmanes davant de l'Olímpic de Lió, a Oslo. I a tot això ahir, també bastant intrascendent, l'últim duel català de la temporada entre Espanyol i Badalona Women van empatar un amb dos gols de penal. Totes dues ja tenen l'objectiu de la permanència fa moltes setmanes, i així valoraven el partit d'una banda, de la banda de l'Espanyol, l'entrenadora Sara Monforte i la jugadora Ainhoa Campo.
11: Creo que l'equip ha començat una mica expectant, amb molt de respecte per al Badalona, però després que l'equip s'ho ha cregut en lo bon equip que és, i crec que al final han viscut guanyar. Sí, i avui, i una de les coses que m'ha agradat molt a mi també, ha sigut que l'equip ha portat el pla de partit a terme molt bé. Volíem tindre un joc menys combinatiu, segurament, que altres partits. Volíem atacar molt l'esquena i els intervals de la línia de 4 del Badalona, menys joc combinatiu, menys interior, més jugar per fora, i crec que l'equip ha estat molt bé ahir. Després, el bloc, sí que és veritat que la primera part hem tingut una primera mitja hora problemes, però després ho hem ajustat molt bé, i a la mitja part també, i l'equip ha estat estupenda, ha fet una partida.
12: Bueno, creo que nos hemos quedado con un poco la espinita clavada, porque es verdad que han habido mini partidos durante el partido, que han estado ellas igual apretando un poco más, pero sí que pienso que al final hemos estado nosotras ahí cerca del gol, hemos tenido ocasiones bastante claras y no hemos sabido marcar el segundo gol, pero bueno, creo que en general es positivo. Sí, ahora ya solo quedan dos partidos y yo creo que hay que ir a por ellos y conseguir los mayores puntos posibles para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible.
1: I del costat del Badalona Women, així ho analitzava Cristina Cubedo.
13: Hem tingut molt la pilota, crec que hem jugat bé, de costat a costat, hem treballat bé com l'inici de la creació de joc, però sí que és cert que ens ha faltat connectar com a última línia els últims passes per arribar a tindre ocasions clares.
1: Vuit i 20 minuts, i parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina, on avui Ona Sant Adrià ens ha donat una alegria.
3: Ona Sant Adrià 5, Saragossa 0.
1: Ja havia guanyat 1-2 en el partit d'anada d'aquestes semifinals, avui 5-0, per tant global de 7-1, i Ona Sant Adrià, que es classifica per a la gran final, on s'enfrontarà la Reial Societat B, que ha guanyat aquesta tarda 2-1 a la Màlaga. Per tant, aquest serà el rival de la gran final a les dues pròximes setmanes. Com ha anat aquest 5-0? Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
14: Aquest matí s'ha disputat a Sant Adrià la tornada de les semifinals de play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i el Zaragoza Club de Futbol Femenino. En el partit d'anada, el marcador va acabar amb un ajustat 1-2, un resultat que permetia a les adrianenques classificar-se en cas d'empat. L'encontre ha començat amb una clara vocació ofensiva per part de l'Ona, i al minut 20, Andrea Cano ha inaugurat el marcador amb el primer gol del partit, certificant el domini de les locals. Ja a la segona meitat, les adrianenques han completat una golejada incontestable. Isabel Joextra per partida doble, Abril Rodrigo i Marta Fernández han ampliat l'avantatge per segellar una victòria contundent i assegurar la classificació per a la següent ronda. L'entrenador Miqui Olle ens fa una valoració del partit.
15: Ha sigut un partit de, bueno, el que sabíem, no? De competir al màxim, de fer les coses molt bé, d'intentar evitar totes les situacions cap enrere, de duels, de donar-los la pilota en situacions, sobretot de centre lateral o de poder llançar amb comoditat. I sabíem el que teníem que fer. Hem sigut molt operatives, hem renunciat bastant al nostre joc, segurament, però crec que era l'única manera de poder guanyar aquest equip.
14: El rival a la final es coneixerà aquesta mateixa tarda, un cop es disputi l'enfrontament entre el Màlaga i la Reial Societat B.
1: Doncs com us dèiem, serà la Reial Societat B, eh? Ha guanyat 2-1, i per tant aquesta gran final per aconseguir l'ascens a la Primera Federació Femenina a doble partit, el pròxim cap de setmana partit d'anada, i d'aquí dues setmanes sabrem ja si Ona Sant Adrià aconsegueix la classificació per aquesta Primera Federació Femenina, aquest ascens a la segona màxima categoria estatal del futbol femení. I qui ha pujat aquesta tarda, en aquest cas a la segona Federació Femenina, una categoria per sota, és el Barça C.
3: Barça C 2, Gijón 0.
1: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a través de l'Enjoc Televisió. Just després del partit, ara fa uns minutets, escoltàvem ben alegres una de les jugadores del Barça C, Carlota Martins, i el tècnic Eric Sánchez.
16: Sabíem que no era fàcil, perquè al final elles també han guanyat una lliga, són un rival molt bo, competeixen molt bé, però el fet de tornar a casa amb la nostra gent doncs ens ha donat molta més força. I sabíem que no seria fàcil, però juntes fins al final doncs ens hem sortit i molt contentes. Doncs sí, ens ha costat aquesta tercera federació, doncs la segona ens costarà molt més, però crec que ens ho mereixem competir. Portem bastants anys no competint gaire en categories més baixes i crec que ens mereixem estar a segona competint i ens costarà molt, però donarem guerra també.
17: Bueno, era un partit també difícil perquè veníem d'un partit que allà a l'anada un resultat de 2-2, que al final t'obliga també aquí a guanyar. Sabíem que elles també tenien un equip que a nivell defensiu treballen bastant bé i que estarien en un bloc mig baix i que costaria perquè al final no hi ha espais, però la valoració molt positiva ja no d'avui sinó de tota la temporada, que al final ha sigut una temporada excel·lent, ja no per a nivell de resultats sinó a nivell d'esforç, de sacrifici, de superació. Al final són noies de 15, 16, 17 anys, no? I al final estan competint a un nivell molt alt.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: 8 i 24 minuts, vinga, parlem de la primera federació masculina. Grup segon, 36a jornada, en queden dues i com està tot de calent per dalt, per baix i pels tres equips catalans que han fet aquests resultats en aquesta jornada.
3: Europa 3, Villarreal B 3, Tarazona 2, Nàstic 0. Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3.
1: Doncs quin partit s'ha viscut avui a Can Dragó entre Europa i Villarreal B. 3-3, com en el partit d'anada. S'havia avançat el Villarreal B 0-2. Roger Escoruela ha fet un gol olímpic espectacular abans del descans. Ha empatat vaques de cap. Ha fet el 2-3 al Villarreal B. Un altre gol olímpic, en aquest cas d'Annan, ha donat el 3-3 quan quedaven pocs minutets. I en temps afegit, Jordi Cano ha tingut des del punt de penal l'opció de donar-li la victòria a l'Europa, però al final l'ha aturat el porter. Per tant, empat a 3, un autèntic partidàs. L'Europa continua 5è amb 57 punts, un de marge respecte a Cartagena i dos respecte a Algeciras, quan queden dos partits per acabar. Per tant, continua de moment en plaça de play-off. Un dels grans protagonistes, Annan Gailán, ha fet un partidàs i un gol olímpic. Ens deia això només acabar el partit.
18: Sí, sí, ha sigut una mica, com l'he dit abans al company, una pujada i baixada d'emocions. En la primera part sí que és cert que podríem 0-5, 0-6 potser amb les situacions que hem tingut. I la segona part, doncs, hem fotut l'1-2 a la primera part, ens hem fotut dins del partit, ens hem pressionat a dalt i al final, doncs, el penal és el que té el futbol, va d'encerts i d'errors i ens hem de quedar amb l'empat i continuar. La veritat que estava ja molt cansat i intentat xutar el millor que podia, però bueno, ha picat el pal, ha entrat i que només sigui això.
1: Doncs quin partit del pròxim dissabte, Nàstic a Europa, amb el Nàstic jugant-se a la permanència i l'Europa jugant-se al play-off a les 9. I una Europa que, per cert, a aquesta hora està pendent de l'Antequera Teruel, està perdent el Teruel 1-0. Amb aquest resultat, l'Europa seria ja equip de Copa del Rei l'any que ve. El Sabadell ja ho és. De seguida, ens aturem 3 minuts, agafem aire i us expliquem tot el que ha passat a Tarazona en la derrota del Nàstic, el fa caure el descens i com estan les opcions d'ascens directe del Sabadell. Fins ara!
0: La xarxa de comunicació local. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
20: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a 2 litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
2: Salut activa.
21: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
22: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua, i és important portar sempre una ampolleta a sobre, perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables, que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per l'estiu podria ser aigua amb fruitetes i fulles, per exemple, fulles de menta, o podria ser infusions fredes, també podria ser, per exemple, inclús, per què no, un cafè descafeïnat amb gel, o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa, o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment, la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigrons, llegums, no?, etc., carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.
23: La xarxa de comunicació local.

pancia. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Vinga, 8:45 del vespre, som els de l'enjoc. La final de Champions, hoquei patins, continua perdent el Barça 2-1 davant del Porto. Queden 14 minuts i 22 segons per acabar la final. Per tant, encara hi ha molt de temps per aconseguir, com a mínim, igualar el partit i forçar el temps extra. A tot això, estàvem parlant de la primera federació masculina. Havíem comentat ja l'empat de l'Europa davant del Villarreal B, que de moment deixa els escapolats a la cinquena plaça. Per tant, una setmana més continuaran a play-off. I ja en van 36, les 36 ha estat en zona de play-off al conjunt de la Vila de Gràcia. I l'altre partit d'aquesta tarda de representants catalans ens ha deixat una molt mala notícia, i és una derrota en el duel directe del Nàstic a Tarazona, 2-0, que fa caure el conjunt de Tarragona en descens quan queden dos partits. I el primer, com dèiem, dissabte vinent, Nàstic a Europa. Per tant, pot ser un duel fratricida entre dos dels nostres equips. Què ha passat avui a Tarazona, a Tarragona Ràdio, Tere Ortega?
1: Parlem amb Òscar Sanz després de la derrota aquí a Tarazona, 2-0, amb el capità de l'equip. Bona tarda, Òscar.
2: Bona tarda, Tere.
1: Com ha anat el partit? Quina és la situació del vestidor? I quines opcions li veieu al Nàstic de poder tirar això endavant, de salvar-se del descens?
2: Bueno, primero de todo creo que hay que pedir disculpas a todo el mundo que se ha desplazado, a todo el mundo pues que siente al club, porque una vez más teníamos la oportunidad de dejarlo prácticamente cerrado y los hemos vuelto a fallar. A partir de aquí pues es complicado porque es un palo muy muy duro, pero hay que creer, hay que primero sacar el partido contra la Europa, hay que sumar los tres puntos e ir a Alicante pues a dejárselo todo, pero ya te digo, no vale de nada si no lo demostramos el fin de semana.
1: Un dels moments més difícils, imagino, quan heu sentit que el públic, els aficionats del Nàstic, es cridaçaven als futbolistes. No obstant, heu decidit anar a parlar amb ells. Què els heu explicat per convèncer-los que el Nàstic s'esforçarà o farà tot per aconseguir l'objectiu, que és la permanència?
2: Bueno, pues al final un mínimo, ¿no? Que dar la cara cuando se han desplazado. Sabemos que están aquí cada partido y son los que más sienten, pues los aficionados, ¿no? Esta situación, a partir de ahí, pues decirles que quedan dos finales, que sé que es difícil, pero hay que creer, porque se han visto casos y estoy seguro de que sacando 6 de 6 vamos a tener una gran probabilidad de salvarnos. Así que quedan dos finales, hay que dejárselo todo, aunque ahora cueste decirlo, y tirar adelante.
1: ¿Qué creus? Ja per acabar, que ha portat el Nàstic amb aquesta situació, una de les pitjors d'aquest segle, que és el que ha portat el Nàstic amb aquesta situació, precisament aquesta temporada?
2: Bueno, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Yo te puedo hablar pues de nosotros, ¿no? Los jugadores, creo que es un año que nos ha venido grande y no hemos estado a la altura. A partir de ahí, pues cada uno que asuma sus responsabilidades, yo y los jugadores asumimos las nuestras.
1: Gracias.
2: A tu.
1: Òscar Sanz, el capità del Nàstic de Tarragona, explicant a Tarragona Ràdio aquesta situació complicada per la que viu l'equip, desolació absoluta, i en especial d'aquests més de 300 aficionats del Nàstic que s'han desplaçat a Tarazona per donar ànims al seu equip, un equip que ha estat incapaç de poder haver fet alguna cosa positiva avui aquí al municipal de Tarazona. S'ha avançat l'equip local molt aviat, al minut 5, amb gol de Cubillas, i amb gol de Bussi al 92 ha rematat la feina. Un Tarazona que pràcticament després de la victòria davant d'un rival indirecte com era el Nàstic de Tarragona s'afiança en la permanència a la categoria. El Nàstic cau en zona de descens amb 43 punts, a 2 punts de la salvació, i ara l'objectiu és guanyar els dos partits que li queden, el proper dissabte, la visita de l'Europa, per tancar d'aquí a 15 dies la Lliga regular al camp de l'Hèrcules, al Rico Pérez. És tot des de Tarazona. Bona tarda.
0: Bona tarda, Tere, gràcies i ànims. Per cert, marca el segon gol al Barça a la Lliga F, marca Quique Nazaret de cap, 1-2 s'avança el conjunt blaugrana a Tenerife, ara mateix als 67 minuts de partit. Per tant, capgira el marcador al conjunt blaugrana. I a tot això, també a la primera federació masculina, el Sabadell, que recordem, va caure 4-3 davant de l'Atlètic de Madrid B en el partit del passat divendres, va aconseguir salvar com a mínim el golaveratge particular, i ara aquesta derrota no es veu d'una manera tan dura com el divendres, perquè avui l'Eldense, el líder, s'ha deixat 2 punts, ha empatat 2-2 al camp del Sevilla Atlético, i ara el Dense té 66 punts, Sabadell 65 i Atlético Madrileño 64. I la setmana vinent, la pròxima jornada, el Dense Atlético Madrileño. Per tant, un dels dos mínim es deixarà punts. Si el Sabadell guanyés l'Antequera, la nova Creu Alta, en cas que el Dense no guanyi, recuperaria el lideratge i dependria de si mateix en l'última jornada per aconseguir l'ascens directe. En tot cas, Ferran Costa analitzava així la derrota de l'Atlético Madrid B.
3: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres on es marquen les diferències i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per, jo penso inclús per poder empatar el partit, però no està possible.
0: 8 i 36 minuts i qui està intentant ascendir a Primera Federació Masculina, ahir va jugar l'anada de les semifinals del play-off d'ascens, és el Reus, que haurà de guanyar a Terres Gallegues la setmana vinent.
4: Reus 0, Ourense 0.

0: I Aleix Pérez.
1: El Reus Futbol Club Redix es queda amb la mel als llavis en l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada del play-off d'ascens a la Primera Federació. Els reusencs han sortit valents amb una pressió alta que ha agafat a contrapeu els gallecs. Ostrell ha vist porteria durant la primera part, però li ha anul·lat per controlar prèviament la pilota amb la mà. Instant més tard, una caiguda de manera aparatosa ha acabat forçant el seu canvi. Els gallecs han estirat al tram final de la primera part sense massa eficàcia en un temps afegit marcat per la tensió entre dos equips. A la represa, els reusencs han mantingut el guió i l'entrada de Folk ha tancat els visitants a camp propi. El moment de la polèmica ha arribat al minut 30 de la segona part, quan l'àrbitre no ha assenyalat un penal clamorós a Folk per estupefacció dels gairebé 4.000 aficionats roig-i-negres. Marca Lasco és l'entrenador del Reus Futbol Club Redis.
2: Content per com s'ha mostrat l'equip, per les adversitats que hem anat trobant durant el partit i hem estat capaços de refer-nos. Crec que hem tingut una voluntat clara d'anar a buscar el rival, d'apretar-lo molt alt, d'intentar robar, de jugar, de ser verticals. Segurament hi haurà moltes coses a millorar, principalment si hem de fer una crítica és aquesta agressivitat segurament dins àrea contrària.
1: Malgrat disposar d'ocasions clares, el marcador no s'ha mogut i els reusencs hauran de guanyar sí o sí a Ourense. Qualsevol altre resultat seria la fi del somni de la Primera Federació.
0: 8:38 i parlem també de la tercera divisió, grup 5è, última jornada. L'hem viscut avui en un emocionant carrusel amb moltes coses en joc a la part alta i a la part baixa a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Aquests han estat els últims resultats de la Lliga regular d'aquesta temporada.
3: Peralada 5, Muntanyesa 0, Vic 0, Badalona 1, L'Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2, Fundació Esportiva Grama 1, Vilassar de Mar 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Tona 2, L'Escala 0, Manresa 2, Sant Cristòbal 0.
0: Doncs tot absolutament definit. En aquest cas, ja sabíem que el Manresa era el campió, havia estat fa un parell de setmanes, i avui s'han definit. D'una banda, el Badalona acaba segon a la classificació gràcies a la victòria avui al camp del Vic, tercer al Cornellà amb 60 punts després d'empatar a 0 davant de l'Hospi, quart Vilanova amb 56 gràcies a dos gols als últims instants al camp del Lleida. Estava perdent 1-0 el Vilanova en aquell moment. La Fundació Esportiva Grama era l'equip que feia play-off, però dos gols als últims instants, de fet amb temps afegit estat al segon, han fet que el Vilanova entri com a quart en el play-off i la Fundació Esportiva Grama es quedi fora i l'Hospi serà la cinquè. Això a la zona alta. I a la zona baixa, doncs el drama per canvi de Let i Vic, que un any després d'aconseguir l'ascens doncs tornen a baixar i acompanyaran el Lleida en aquesta posició. S'ha salvat el Cerdanyola. Un dels partits on hi havia moltes coses en joc era aquest Vic-Badalona, i al final el Vic ha perdut davant del conjunt escapulat. Els vigatans, com dèiem, baixen. El Badalona és segon. Ràdio Vic, Pep Portet.
4: Bona tarda. La Unió Esportiva Vic no ha pogut aconseguir la permanència a tercera, tot i que ho ha tingut molt a prop. El resultat del canvi de Let Cerdanyola afavoria els interessos del Vic, que amb un gol en podia eludir el descens davant un Badalona especulatiu, que no ha arriscat en cap moment. Els vigatans només els valia la victòria i han empès més, amb més cor que futbol. Xema Moreno, de cap, ha tingut la millor d'un primer temps en què han passat poques coses. A la represa hi ha hagut un problema mèdic just començar, amb un membre de l'estaf biguetà, i el partit ha estat aturat 12 minuts. En aquesta represa, el Badalona ho ha provat amb un xut d'Albert, que ha sortit fora per poc, i un de Tom Diawara, que ha sortit alt. Als 65 minuts, Marc Colomer n'ha tingut una de claríssima pel Vic, que ha sortit fora, i en la rèplica, De Marco ha enviat al travesser un xut des de la frontal que havia sorprès el porter del Vic, Iker Macià, fitxat aquesta mateixa setmana per les baixes dels lesionats Agustín Mora i Jordi Cereza. Els vigatans ho han provat de totes maneres. Azón ha tret amb dificultats un fort xut de Juli, i Manrique, amb l'esquena, ha tapat una rematada de Nil Garrido que apuntava gol. Els locals han demanat un penal per una agafada a Xema al minut 83, i ja en el minut 6 dels 14 que s'han afegit, Manel Martínez ha xutat alt des de l'interior de l'àrea en la més clara del maig. Amb el Vic abocat en busca del gol del miracle, una passada filtrada d'Albert a Juanco ha acabat amb el 0-1 pel Badalona, i de pas amb les esperances i il·lusions locals, que un any després tornaran a Lliga Elit. Ramon Carrascal, tècnic del Vic, apuntava la manca d'encert com a factor clau.
5: Sí, hem tingut, jo crec, un parell de molt, molt clares i tres aproximacions correctes. I, clar, si no ets eficaç en aquestes ocasions, no pots ni,

0: puntuar. I bé, així ha sigut aquest partit, que la primera part l'hem tingut bastant controlada, crec, davant d'un senyor equip, i que la segona part, ja als minuts, em sembla que és a partir del 65, i hem ficat la gent cap endavant a veure què passava, i ja les hem tingut, i no han entrat. L'eficàcia, ha estat l'eficàcia, i l'equip s'ho ha deixat tot. Felicitar els jugadors, felicitar el públic, la junta directiva perquè hem pes, i nosaltres des de la nostra vessant assumir els errors.
1: Els tres punts asseguren el segon lloc al Badalona, que s'enfrontarà a l'Hospitalet en la promoció d'ascens, mentre la derrota condemna el Vic al descens.
2: I de la banda del Badalona, el seu tècnic des de fa un parell de setmanes, Mikel Azparren, valorava així aquest triomf.
3: Bueno, un partido con mucha carga emocional. Nosotros buscábamos la segunda plaza por muchos motivos, más allá de ser profesionales en nuestro deporte. Y bueno, y difícil porque yo he estado también, he descendido, me he jugado al descenso, he jugado cuando contra el que se jugaba algo, contra el que no, esperando terceros. Yo las he vivido de todo tipo y yo lo que me gustaría siempre que el rival fuera profesional en todos los campos. Así que lo único que hemos sido ser profesionales, respeto y empatía máximo con el rival, porque creo que han hecho una buena segunda vuelta, porque siempre han competido y porque es un gran club que volverá seguro.
2: I Ospi i Cornellà han empatat sense gol, 0-0, tots dos classificats per als play-offs, per la semifinal catalana d'aquest play-off. Recordem que han de jugar dues rondes catalanes i després una contra un equip, en aquest cas de l'estat espanyol. Seran Ospi i Badalona d'una banda i Cornellà de l'altra. Després del partit escoltàvem els dos tècnics, el de l'Ospi, Sergio Juste, i Ignasi Sanabra del Cornellà.
4: Pues contentíssim, la veritat. Ho parlàvem a dins, és molt difícil arribar a un play-off, hi ha molts equips, sí que és veritat que ha costat una mica més del compte, sabíem de resultats, tal, i a veure, al final, bueno, penso que l'equip s'ha relaxat una mica al final, penso que hauríem d'haver apretat, però entenc la situació i al final amb ells, amb un menys, pues, sabíem que les transicions eren una mica més lleus del Cornellà, i hem intentat, pues, jo sí que és veritat que ja estava dient que la circulació una mica més ràpid, però ha costat, però entenc la situació i al final, pues, l'important era que ens hem ficat a play-off i un altre cop estem aquí, llavors, bueno, pues ara plantejau a Badalona.
5: Bueno, crec que hem fet un bon partit, teníem la idea d'allargar el partit al màxim possible i veure què passava en els altres camps perquè sempre tinguéssim les opcions d'en qualsevol moment apretar, però quan ho havíem parlat, el descans, que al minut 70 amb els canvis aniríem a parells per intentar tindre la segona posició, però amb l'expulsió ha sigut impossible, no? Bueno, és el que toca, no? Crec que ara toca centrar-se en descansar bé, en recuperar gent demà, fer un bon dia de recuperació i tindrem temps per veure què fem a Vilanova.
2: Doncs a la Vilanova, que ha aconseguit, com dèiem, la classificació per la play-off d'ascens en temps afegit, amb un segon gol, de fet, ha empatat als últims instants i en temps afegit ha fet l'1-2 davant de la Lleida, que li permetia al conjunt vilanoví jugar com a quart classificat aquest play-off d'ascens. El Lleida, recordem, ja havia baixat ara fa un parell de setmanes. Després del partit, escoltàvem el tècnic Jordi Cortés del Lleida i, en aquest cas, del costat de Vilanova, Joan Reventós.
6: El Lleida té més vides que un gat. Jo he anat d'enterro d'aquest club 4 cops, si no recordo malament. Aquest semblava, no sé si el quart o el cinquè ja. Doncs tornar a guardar el traje d'enterrament, el traje negre, i ens posem de gala, de fet, amb una samarreta avui, així també una mica commemorativa, no?, del que va ser l'últim ascens d'aquest club a la 0304. Bueno, penso que hem de disfrutar del que ens vindrà, perquè aquest club al juliol estava mort. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut al terreny de joc, s'ha fet molta feina al despatx, l'afició ha fet la seva feina venint cada dia i no deixant-nos mai sols, i tant de bo l'inversor, grup inversor que hi hagi darrere, es prengui això com s'ha de prendre, no?, seriosament i bueno, amb un projecte de veritat i que garanteixi el futur no a curt plaç, no a un any ni a dos, sinó a 10 anys.
7: Èxtasi total, o sigui, moments ho veiem perdut, hem aconseguit remuntar, hem estat creient el rato. És el premi a tota una temporada. Molt content per l'equip, pels jugadors, l'afició. S'anava la vida, o sigui, literalment només ens valia la victòria, hem aconseguit remuntar al final i brutal, brutal, sensació brutal.
2: Novetats, Eric, a la final de Champions d'hoquei patins.
8: Doncs sí, i males notícies perquè el Porto fa el tercer quan faltaven 6 minuts pel final del partit. El Porto, que amplia la seva avantatge, Porto 3, Barça 1.
2: Males notícies també a Girona perquè l'Uni Girona i el València han empatat a 73 en la semifinal tornada del play-off pel títol. Havia perdut d'un punt l'Uni Girona, per un punt es queda a les portes de la final. El València hi accedeix, s'enfrontarà al Saragossa. Quina autèntica llàstima, però per un puntet només l'Uni Girona diu adéu a la temporada. A tot això, a tercera divisió, si dèiem que el Vilanova s'havia aconseguit salvar la plaça de play-off a l'últim instant, pal dur per la Fundació Esportiva Grama, que estava fins al temps afegit del partit del Vilanova en aquesta posició de privilegi, i al final aquests dos gols vilanovins han deixat la Fundació Esportiva Grama sense premi. Ha guanyat 1-0 al Vilassar de Mar, però no li ha servit, això deia el jugador Fran Orellana.
9: Bueno, ha sigut una barreja d'emocions, i després de competir tot el partit, d'aconseguir posar-nos per davant i arribar al minut 90 dins del playoff, i ha sigut com vist i no vist. No, jo no m'ho creia. Quan m'ho han dit, no m'ho creia. Passar de celebrar acabar el partit, la victòria, en mig minut, en tot de no res. Però al final el futbol és així. Enhorabona a l'Hospitalet i Vilanova, i ja està, temporada que ve a seguir. Crec que és una temporada molt positiva, com he dit, històrica. Crec que no vam començar amb el millor peu, que hi ha dues fases a la temporada. I crec que si no haguéssim agafat aquella dinàmica mitja temporada de molts empats, crec que avui estaríem celebrant una altra cosa.
2: I qui sí ha celebrat ha estat el Cerdanyola. Al camp del Canvi d'Aleta jugaven en un duel directe una de les places de descens. El Canvi d'Alet s'ha avançat de penal, però el Cerdanyola ho ha capgirat i s'ha acabat salvant. Però això sí, empatiment amb els jugadors a la gespa, ben pendents del partit del Vic, que acabava més tard. Si el Vic hagués guanyat, el Cerdanyola també hagués baixat. Al final no ha estat així. I a la transmissió televisiva d'aquest carrusel que hem fet a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el tècnic del Cerdanyola, Alberto Aibar Peque, estava molt i molt content.
10: Sabíem que havíem de patir per poder aconseguir la salvació, ho hem fet, hem lluitat de valent, els jugadors han estat increïbles, i crec que sempre dona pena, no?, als equips que acaben baixant, però nosaltres ens mereixíem mantenir la categoria. Aquest any teníem un pressupost molt, molt limitat, i això feia que sigui molt difícil competir al nivell d'altres equips, però ho hem fet gairebé tots els partits, i l'última victòria l'hem fet fora de casa, que no havíem fet cap victòria fora de casa, així que contra les adversitats o situacions més difícils l'equip s'ha crescut i hem aconseguit el que era molt difícil, que és la salvació, i estem superfeliços.
2: Doncs felicitats a la Cerdanyola, ànims a Canvi d'Aleta, Vic i a Lleida, que han estat els equips que han baixat. I a tot això, ahir a dissabte, en dos partits ja intrescendents classificatòriament, el Tona va guanyar 2-0 a l'Escala, va deixar aquestes sensacions al tècnic del conjunt usonenc, Raúl Pagé.
11: La veritat que ha sigut una pena no arribar a emoció amb salts en final, perquè penso que hem fet un bon rival en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, evidentment, ostres, no? empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volíem guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada, i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això del futbol a vegades va com va, tens moltes, no fiques cap i perds, tenen moltes, no fiques cas, i empat, i avui hem tingut menys, així que un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa, la segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content, perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet, i quan agafen l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam fer en aquesta temporada.
2: I el campió, el Manresa, va guanyar comodament al Sant Cristóbal 2-0, en un partit sense molta tensió competitiva, que valorava així el jugador del Manresa, Joel Montero.
12: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante, y bueno, ahora que ya teníamos la liga, era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba, y ya está, he tenido suerte, he podido chutar, y bueno, ha sido todo un golazo.
2: I a la Lliga Elit, penúltima jornada, també amb moltes emocions, i les que tindrà també l'última jornada, perquè hi ha moltes coses en joc. Aquests són els marcadors.
13: Ciutat Cooperativa 4, Manlleu 1. Martinenc 2, Poble Mafumet 3. Sant Mauro 4, Sant Joan Atlètic Montcada 0. Prat 2, Castelldefels 4. Sabadell B 3, Atlètic Sant Just 1. Júpiter 0, Rubí 2, Vilafranca 1, Sant Feliuenc 1, Valls 2, Horta 1.
2: Doncs Martinenc i Sant Juan Moncada ahir podien haver aconseguit l'ascens directe i tots dos van perdre. I, per tant, aquests dos equips que tenen 52 punts i la Pobla de Mafumet, que en té 49, en l'última jornada es jugaran les dues places d'ascens directe i qui no l'aconsegueixi doncs anirà al play-off. Ahir derrota del Martinenc davant de la Pobla de Mafumet, 2-3, en aquest partit que vam veure també a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més després del partit. Escoltàvem el tècnic del Martinenc, Toni Carrillo, i de la banda de la Pobla de Mafumet, a Xavi Vilagut.
14: Bueno, han passat moltes coses, però al final jo sempre dic el mateix. El tema de mèrits, al final, que guanyes el que mereix guanyar, no? No s'hi puc dir res, aquest equip meu està fent una temporada de bojos, el que estan fent és una bogeria i la setmana que ve doncs, anirem al camp del Sant Just a buscar i aconseguir el que necessitarem doncs, per assolir l'ascens de categoria i ja està, però l'únic que tindrà per aquests nanos és paraules sempre d'ànims i de felicitació, perquè el que estan fent o el que estem fent és una bogeria. 19 partits sense perdre, avui s'ha trencat la ratxa, bueno, doncs algun dia havia de ser, doncs ja borrón dimarts i cuenta nova per intentar ser la tercera divisió la setmana que ve.
15: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar doncs, sapiguent què fem cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, bueno, diverses ocasions a l'inici. No ha quedat temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que eren els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
2: I en un dels dos directes de la zona alta, el Castelldefels va remuntar un 2-0, va guanyar 2-4 al Prat. El Prat, de moment, quart. Castelldefels, de moment, 6è, amb 40 punts. Doncs en aquesta zona, batallant per una plaça de play-off. David Vilajoana, tècnic, Pota Blava.
16: Personalitat. Vull dir, ens hem arronsat, no hem sabut afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot. Hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat. Hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i, clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds, hem intentat filtrar boles amb unes errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem quedat boles, no hem donat temps a sortir l'equip i estàvem enfonsats, hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
2: Doncs la conseqüència de tot plegat és que el Prat és quart amb 43 punts, ja té assegurada plaça de play-off, però encara no aquesta quarta plaça, que pot ser important de cara als encreuaments d'aquest play-off d'ascens. La Pobla de Mafumet serà tercera, o de moment és tercera, però encara podria aconseguir l'ascens directe en aquesta batalla amb Martinenc i Sant Juan Moncada. I la lluita pel play-off, déu-n'hi-do, perquè Sant Mauro, Castelldefels, Rubí, Sabadell B, Valls i Atlètic Sant Just encara opten a plaça de play-off. I a la zona baixa, déu-n'hi-do també, perquè el Júpiter queda tocat a mort després de la derrota 0-2 davant del Rubí, un Rubí que encara aspira a play-off amb aquesta victòria. El tècnic del Júpiter, que pràcticament li queden opcions remotes per aconseguir la permanència, Juanjo García, analitzava així aquesta derrota.
17: Sí, un miracle d'aquests, i competirem igual, i sortirem a competir a Castelldefels amb les mateixes opcions, perquè jo crec que amb aquesta lliga tan igualada, una lliga de 16, crec que bueno, me la quedaré pedant, si voleu, però al final els que acabem baixant no serà perquè he fet una molt dolenta temporada, perquè fins avui crec que no hi ha cap equip amb descens. O sigui, això no ho havia sigut mai, però mai s'ha vist en una competició de la federació. Per tant, entrenarem bé, intentarem competir bé, i el dissabte, doncs, si tenim alguna petita opció, perquè serà petita, està clar, doncs ens donarem un altre cop doncs, el millor de nosaltres per intentar doncs, acabar de la millor forma.
2: I de la seva banda, Valls a Horta. El Valls va guanyar 2-1, s'assegura la permanència i encara té opcions de play-off, això deia Àlex González.
18: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos perquè crec que ens ho mereixíem, vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem demostrat que tenim nivell per estar aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades no fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i per tant molt feliç també per Valls.
2: Acaba la final de la Champions d'hoquei patins. El Porto ha derrotat el Barça 3-1. Per tant, el Barça no guanyarà aquesta final. I a tot això, el Barça ha fet el tercer gol a Tenerife. En aquest cas, doncs, el conjunt blaugrana que encarrila la victòria. Ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3. Continuem aquí a l'enjoc.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Propostes en xarxa.
21: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs de paradors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolista de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
19: El diccionari TermCat.
22: Paraules noves que ja pots dir.
19: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
23: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-lo sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
22: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
19: La xarxa de comunicació local.
24: Notícies en xarxa.
25: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Ara mateix, inici del clàssic entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid al Camp Nou. En aquest partit, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant dels blancs per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia, però, s'ha marcada per fets extraesportius, el llançament d'objectes de l'afició blaugrana quan ha arribat l'autobús del Real Madrid i també el del Barça i les complicacions internes entre jugadors del Madrid. També al migdia hem conegut la mala notícia de la mort del pare de Hansi Flick. Tot i això, l'entrenador alemany ocuparà el seu lloc a la banqueta. I deixem de banda el futbol, però no deixem de banda l'esport totalment, ja que a Badalona estan de festes de maig i avui hi ha la crema del dimoni. Aquest any la figura que reduirà cendres té forma de jugador de bàsquet. Encara que a banda del dimoni, una de les incògnites de la nit és el vent. Enguany hi ha novetats amb l'espectacle de drons i encara no s'ha del tot assegurat que es pugui fer amb normalitat. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Bona nit, com està la situació del vent i com estan anant les festes?
0: Què tal? Bona nit. Doncs una situació que ens donarà una treva. Per tant, gairebé a aquesta hora podríem garantir que sí que tindrem aquest espectacle de drons. Una de les grans novetats d'aquest any és que l'espectacle s'acompanya de pirotècnia. Són uns 500 drons i per això patíem una mica pel vent. Unes festes que començaven cap a les 5 de la tarda amb un repic de campanes i després amb un tradicional seguici amb totes les formacions tradicionals fan el seu ball i ofereixen el millor abans d'acompanyar-nos fins a la Rambla. Aquí fan una visita al dimoni, és una mena d'acomiadar-nos d'ell, de deixar totes les coses negatives i avui, com comentaves, amb el basquetbol també com a gran protagonista perquè la figura del dimoni d'enguany és una figura que homenatja el bàsquet com a bressol del basquetbol que és Badalona. Si el temps continua tal com el tenim, que segurament serà així, després tindrem espectacle pirotècnic i la cremada del dimoni, la figura tradicional central de les festes de maig de Badalona. Això serà aproximadament d'aquí una hora.
25: Doncs moltes gràcies, Joaquim, que tingueu molt bones festes de maig. I parlem del vaixell afectat pel brot d'antivirus, on ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven. En un missatge a la xarxa social, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals 5 catalans. També aquesta tarda l'activista Saifa Bukashek, membre de la flotilla, aterrat a Barcelona després de passar diversos dies detinguts precisament a Israel. Ha avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. I finalment tanquem també en plana esportiva i revisant els resultats de la resta de la jornada, ja que ahir l'espanyol va caure 2-1 davant del Sevilla. Demà serà el torn del Girona, que juga contra el Rayo Vallecano. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem com comença el clàssic que li pot donar una lliga al Barça davant del Real Madrid, ara mateix en minut de silenci en memòria del pare de Hansi Flick que ha mort avui. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, de l'hoquei patins, de l'handbol, de molts esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
3: Molt bé, Ignasi, bona nit.
2: Notícia d'última hora, el Barça perd la final de Champions d'hoquei patins.
3: Els blaugranes han caigut per 3-1 davant el Porto en la final disputada a Coimbra, a Portugal. El Porto s'ha avançat amb dos gols molt ràpids. Ignacio Alavar ha escurçat diferències a la segona part, però al tram final els portuguesos han sentenciat amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa des del 2018.
2: D'altra banda, ara mateix comença el clàssic. El Barça vol ser campió davant del Real Madrid.
3: Per primera vegada a la història, l'equip blaugrana pot guanyar la Lliga davant l'etern rival en el clàssic que es juga al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. El Barça en té prou amb un empat per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia del partit ha quedat marcada pel dol per la mort del pare de Hansi Flick, que malgrat tot dirigirà el partit des de la banqueta.
2: Amb bàsquet, el Lleida agafa aire.
3: Els de Gerard Encuentra han derrotat el Bilbao per 90-81 i mantenen dues victòries de marge sobre el descens, malgrat la victòria 104-94 de l'Andorra sobre el Baxi Manresa. Els de Diego Campo no certifiquen encara la permanència. Dissabte, derrota també del Girona a Múrcia, 86-75, i tercera victòria seguida del Barça, 91-76, sobre el San Pablo Burgos. La penya, per la seva banda, jugarà el 20 de maig al seu partit a Tenerife d'aquesta jornada.
2: I més bàsquet, també fa uns minutets. L'Uni Girona s'ha quedat a les portes de la final de Lliga.
3: Les gironines han empatat a 73 davant el València i cauen eliminades a les semifinals del play-off pel títol de Lliga femenina en no poder remuntar el punt en contra que portaven del partit d'anada.
2: Avui gairebé 6 minuts, marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors a aquesta hora de la nit. En hoquei patins, com es deia, a la final de Champions, el Barça ha perdut 3-1 davant del Porto, i el que comença i el qui pot ser campió, en aquest cas de Lliga de Futbol, és el Barça. Ha començat el clàssic, Eric.
3: Ha començat el clàssic i, de moment, 2 minuts de la primera part, sense res, sense cap novetat encara.
2: A la Lliga F ha acabat ja el partit del Barça, que ha acabat eixamplant diferències.
3: Doncs sí, el partit ha acabat amb una diferència de 2 gols. Al final, Costa ADG, Tenerife 1, Barça 3.
2: Al final, la Clàudia Pina ha fet un tercer gol una miqueta abans d'acabar el partit i, per tant, victòria còmoda del Barça, que això sí, ha hagut de remuntar el gol inicial del Tenerife. I a la Lliga Femenina Endesa, com us dèiem, semifinals tornada. Ha acabat el partit de l'Uni Girona amb males notícies. Girona FM, Jan Torrent.
4: L'Espart Girona no serà a la final de la Lliga Femenina Endesa. Ha empatat el partit a 73. Tot i que ha tingut l'últim llançament quan quedaven 5 segons, Mariam Koulibaly, la MVP de la Lliga, ha fallat un llançament a sota cistella defensada per 3 jugadores del València Bàsquet per passar a la final després de 7 anys de no fer-ho. Clara Olm ha fet un autèntic partidàs, liderant el seu equip en els moments més grisos en atac i donant el do de fe en defensa. Justi Jocité s'ha lesionat a l'últim minut i no ha pogut donar un cop de mà a les seves companyes. Moltes jugadores de l'Espart Girona han acabat el partit plorant. Sentim molt aquesta no classificació per a la final de la Lliga Femenina Endesa. Tot i això, la temporada d'aquest equip de Roberto Íñiguez és excepcional. Recordem que du 3 mesos amb una rotació de 8 jugadores.
1: Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
2: Vinga, 9:08, segona hora de l'enjoc. De moment, doncs, primers instants de joc al clàssic. 3 minuts, pràcticament 4, de la primera meitat, 0-0. Els dos equips podríem dir que Estudiants, sense cap opció de gol fins ara massa clara. Anem a parlar de bàsquet, anem a parlar de la Lliga CB, 30a jornada, que ens ha deixat aquests marcadors per als equips catalans.
3: Lleida, 90, Bilbao, 81. Morabanc, Andorra, 104, Manresa, 94. Barça, 91, Burgos, 76. UCAM, Múrcia, 86, Girona, 75.
2: Doncs importantíssima la victòria avui del Lleida davant del Bilbao. És un dels equips que s'està jugant al play-off, el Lleida lluitant per la permanència. Només havia guanyat 2 dels últims 12 partits del conjunt lleidatà. Necessitava urgentment aquesta victòria després de 2 derrotes seguides. I ha aconseguit un triomf important per mantenir 2 triomfs de marge respecte a la zona de descens, perquè el Morabanc Andorra, que és qui la marca, també ha guanyat el seu partit. De fet, davant del Manresa ho repassarem. Però en qualsevol cas, importantíssima la victòria de la Lleida, aquest Lleida que entrena Gerard Encuentra.
5: Hem sabut jugar el nostre partit a la segona part, en moments d'ells ja han estat desencertats, han fallat tirs lliures, nosaltres en moments claus doncs no hem perdut el cap, no? Que hi ha hagut un moment que el Bilbao s'ha ficat per davant i podia doncs, semblar que ens derrumbàvem una miqueta, no? I l'equip ha sigut fort, ha sigut aguantant, amb l'empenta, com sempre, del Barris, i al final sumem una victòria molt important i que estem molt contents de sumar-la. Jo crec que la valoració l'hem de fer a l'acabar la temporada sobre aquest fet, no? Jo crec que en moments hem tingut un punt d'irregularitat, que ens hauria agradat tindre més regularitat, però bueno, també és cert que en altres moments hem tret victòries molt importants. Llavors, bueno, jo crec que ara mateix estem també durant la temporada, no hem acabat, no tenim l'objectiu com la temporada passada, no? Encara ens estem jugant coses, llavors prefereixo fer les valoracions a l'acabar.
2: Doncs veurem com acaba la cosa, però de moment el Lleida encara manté, com dèiem, 2 victòries de marge respecte a les places de descens. Ara mateix queden 4 partits per acabar la Lliga i, per tant, és un bon marge, però encara no definitiu. El Manresa tenia l'oportunitat avui d'aconseguir la permanència matemàtica, però no ho ha fet perquè ha perdut precisament a la pista de l'Andorra. L'equip que està intentant salvar-se està en descens i doncs ha aconseguit una victòria molt important pels seus interessos. I i un Baxi Manresa que ha acabat perdent de 10 punts. Diego Ocampo, tècnic del conjunt del Bages, ho analitza així.
6: No hemos defendido el nivel que se necesita el juego interior, justo hoy nos ha dominado totalmente, primero en el rebote, luego con tiros cerca del aro, y finalmente también este juego interior, diría que la defensa de lo que es la canasta hemos estado horrendos, no lo sé de memoria, pero han habido 4 o 5 canastas y falta adicional, o sea, hemos dado 3 puntos, si no recuerdo mal, 4 o 5 de memoria, lo cual en un partido de este nivel pues no se puede permitir, o haces la falta o no haces la falta, ¿no? Eso por un lado, y después en la primera parte Evans nos ha dominado en las situaciones de 1 contra 1, y en la segunda parte pues básicamente Rice ha tomado el relevo en los momentos importantes. Creo que estos 3 focos no hemos sido capaces de pararlos en ningún momento.
2: Ahir, victòria del Barça, la tercera consecutiva per afiançar-se en aquesta zona alta. La quarta plaça l'ha fet amb 21 victòries, les mateixes que València, que va perdre el seu partit. I, per tant, el Barça, després de 3 derrotes seguides, de fet, del València, el Barça atrapa els valencians ara en la tercera plaça, perquè el Camp Múrcia s'ha situat segon. Xavi Pasqual, el tècnic blaugrana, analitzava així aquest triomf davant del Burgos.
7: El partit... Crec que ha estat un partit on la primera part hem estat força bé, tant a darrere com a davant, amb bastant de bon ritme, bastant d'equilibri amb el passe, traient bones avantatges, sempre per sobre el marcador dominant bastant bé, i una segona part on hem començat una mica pitjor i bueno, hem anat jugant un pèl massa amb el marcador, que per un cantó a vegades una mica lògic, però bueno, crec que la segona part podíem haver fet una miqueta més en el nostre joc, especialment ofensiu. Però, bueno, al final hem tret aquesta important victòria i seguim sumant.
2: Seguim sumant i segueix sumant el Barça, que s'avança al Clàssico, Eric.
3: Doncs sí, i ara de moment seria campió de Lliga. Al minut 8 s'ha avançat el Futbol Club Barcelona per part de Marcus Rashford. Un gol de falta directa al minut 8 del partit. De moment, minut 9 encara de partit, Barça 1, Real Madrid 0.
2: Tros de gol, Fa la minja mala així amb la mà, com dient, mora meva, el gol que acaba de fer Rashford a la frontal de l'àrea, escurat a banda dreta, amb cama dreta, i l'ha llançat al pal llarg, per sobre de Courtois, que és un porter altíssim, però la pilota ha agafat una paràbola espectacular i ha entrat pràcticament per tot l'escaire. Un golàs al minut 8. Barça 1, Real Madrid 0. El Barça que s'apropa una miqueta més en aquest títol de Lliga. I, doncs, per acabar d'analitzar també la Lliga ACB, el Girona, que va caure ahir a la pista de Lucan Múrcia, del segon classificat, un Girona que ja s'havia assegurat la permanència i doncs que va caure en la pista d'una de les pistes més complicades d'aquesta Lliga ACB. Moncho Fernández, tècnic gironí, deia això.
8: Tengo que aplaudir al equipo, que un esfuerzo, pelea. Bueno, yo creo que los 27 rebotes de ataque son una buena muestra del deseo del equipo, ¿no? De pelear, de luchar, de hacer las cosas bien. Quizás nuestro pecado está en el ataque, ¿no? Tanto en el acierto como en las pérdidas. Es cierto que algunas provocadas o varias provocadas por la defensa local, yo creo que algunas han sido un poco regalos que nos han pasado factura, ¿no? Pero tengo que ser coherente con lo que le pido a los jugadores, porque siempre les pido esfuerzo y lucha y pelea y que no se dejen ir. Y yo creo que en este aspecto hemos estado muy bien. Nos ha faltado pues, más acierto, más talento, un poquito más de pausa en algún momento, pero feliz por esto, porque nos hayan dejado ir y lógicamente triste por el resultado.
1: En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Un 9:15 de la nit, és moment de parlar de la Lliga Femenina Endesa. Com us dèiem al principi titulars, a la tornada de les semifinals, l'Uni Girona que no ha pogut remuntar el punt en contra que portava del partit d'anada.
3: Girona 73, València 73.
2: Doncs per un punt, però es queda a les portes de la gran final, que jugarà amb València i Saragossa. Fa uns minutets ha fet la seva roda de premsa posterior al partit, l'última, de fet, després d'aquest últim partit de l'Uni Girona aquesta temporada. El tècnic Roberto Íñiguez, què diu això?
9: Creo que ha sido un gran partido y que se ha decidido al final, bueno, pues esa situación que hemos puesto el balón donde queríamos ponerlo. Bueno, Marian no ha podido terminar con la oposición ahí, ¿no? Partido muy igualado, se ha decidido por detalles, creo que la diferencia en los triples, más acierto de ellas, y creo que ha sido un gran partido, se lo he dicho ahora a Rubén, Y tengo ahora mismo una situación, mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito, y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no?
2: Doncs això a la Lliga Femenina Endesa, l'Uni Girona ha eliminat a les semifinals tornada. Qui intentava pujar en aquesta Lliga Femenina Endesa, ha jugat avui el partit de tornada als quarts de final, era el Lima Horta.
3: Unicaja Mijas 76, Lima Horta 46.
2: Doncs no ha pogut mantenir els 5 punts de marge que tenia Lima Horta del partit d'anada i doncs diu adéu en aquest camí en el play-off descens, un play-off descens en el que podem dir que el Lima Horta s'havia ficat de manera sorpresiva i per tant acaba així una temporada que podem qualificar de bona al conjunt barceloní. I un altre equip que està intentant lluitar per l'ascens, en aquest cas a la Lliga Femenina Challenge, a la segona categoria del bàsquet estatal pel que fa a competicions femenines, és el GEC, que ha perdut la final de campions.
3: Maristes Corunya 73, GEC 52.
2: Doncs clara derrota també a Corunya, ja havia perdut de 13 a Girona, però en qualsevol cas no aconsegueix l'ascens directe, que sí que aconsegueix el Maristes Corunya, però cau repescat a la segona eliminatòria per pujar. Serà la penúltima. Si vol pujar, haurà de pujar, o haurà de superar, en aquest cas, dues eliminatòries més a la GEC i arrencarà la setmana vinent jugant contra el Lleó. I més play-off descents, en aquest cas segona FEB masculina. Ahir es va disputar la final pel campionat de conferència, el partit de tornada.
3: Prat 86, Mollerussa 62.
2: Doncs clara victòria del Prat, que remunta els 6 punts en contra que portava del partit de Nadal i, per tant, aconsegueix ja l'accés a les fases estatals, a les fases d'ascens estatals. Mario del Campo, jugador potablava.
10: Bueno, molts nervis, molta preparació i crec que hem sabut estar en els moments difícils, quan les coses doncs s'han posat ajustades i el control de les emocions ha sigut molt bo i la veritat és que hem fet molt bé les coses a nivell defensiu i a nivell ofensiu també.
2: Doncs el Prat va a fases d'ascens estatal i el Mollerussa cau a la repesca, on jugarà davant dels equips que han superat la primera eliminatòria a partit únic d'aquest play-off d'ascens a segona FEB amb aquests marcadors.
3: Vic 101, Castelldefels 87, Tarragona 90, Mollet 109, l'Hospitalet 83, Navàs 91.
2: Doncs el Vic va guanyar davant del Castelldefels i passa en aquesta eliminatòria, o en aquesta segona eliminatòria, en el play-off d'ascens a segona FEB. Bona victòria sobre el Castelldefels. Ràdio Vic, Pep Portet.
11: El Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic, va superar ahir per 101-87 el Tiburon Castelldefels als quarts de final de la promoció d'ascens a segona federació. El primer quart va acabar amb un 26-13 dels locals, gràcies a un espectacular Edi Sims, autor d'11 punts sense errada. L'avantatge local es va mantenir al segon quart i fins i tot va augmentar per arribar al descans 52-36 més 16 pels de Joan Hereza. El tercer quart va ser totalment diferent. El Castelldefels va tenir tot l'encert que li havia faltat i va ser capaç de retallar diferències per posar-se de plena al partit, amb un 67-64 quan quedaven poc menys de 13 minuts per acabar el partit. La superioritat a la pintura d'Eric Manyes, amb un Vic molt castigat per les faltes en els seus homes alts, i l'encert anotador d'Artal van ser claus. Però els locals no es van deixar condicionar i, tot i perdre el període per 21-32, van arribar al final del quart 5 punts per sobre, 73-68. Els darrers 10 minuts van ser pur nervis, emoció i protestes. El Vic va tornar a marxar amb diferències clares, de 10 punts a manca de 5 minuts, i ja mai van deixar tornar el Castelldefels a pensar en la remuntada, amb una gran actuació dels petits, Sims, Nahuel i Marc Cruz. Joan Hereza, entrenador del Vic, destacava la duresa del maig.
12: Sí, bueno, aviam, és un equip molt dur, el Castelldefels, juguen molt a molts contactes, ens han tret amb faltes a la mitja part, portant tres faltes al joc, tenim tres faltes al Christens, que són els únics pivots més purs que tenim. Això ens ha fet molt mal, òbviament, al final del tercer quart no hem pogut jugar amb ells, i ens ha fet mal. Després crec que hem tret molt caràcter, hem estat tranquils, hem fet el nostre joc, sense tenir un dia molt encert, amb un tir de 3, hem fet 101 punts, hem corregut, hem jugat les nostres cartes,
13: i crec que hem sabut estar en el partit mentalment, no? En cap moment, no sé, hem sortit d'ell, no? I crec que hem pensat en la següent jugada, que era el que volíem. Estic molt content, acomiadar el David Vidal així, amb tothom, i sobretot que juguem un partit més a casa. No podem demanar més.
14: Sims, amb 29 punts i 30 de valoració, va ser el millor d'un Vic Coral, on també van aportar, i molt, Nahuel, 11 punts i 4 rebots, Marc Cruz, amb 13 punts i una esmaixada i una assistència de cara a la galeria, Sabatés, amb 9 punts i 6 rebots, o David Vidal, autor de 9 rebots, en el partit en què va ser homenatjat pel seu club després d'anunciar que plega després de 10 temporades a l'entitat. Eric Mañas, 27 punts i 10 rebots, amb un 40 de valoració, va ser el millor del Tiburón Castelldefels, a Martal, autor de 21 punts. Ara els biguetans jugaran dissabte vinent la següent eliminatòria, en què rebran el Mollet, en un partit amb un horari encara per confirmar.
2: Doncs Vic Mollet d'una banda, efectivament, i Mollerussa Navàs de l'altra. I és que el Mollet ahir va guanyar a la pista del Tarragona després del partit. Escoltàvem d'una banda a David Fernández al costat del CBT, Albert Real del costat de Mollet.
15: Sí, érem la millor defensa del nostre grup i avui ha sigut tot el contrari, no? Ens han anotat massa, normalment som molt més agressius en defensa, avui no han sortit les coses, també s'han tingut un dia bastant encertat, però bueno, que també és per culpa nostra que no hem fet bé les situacions que havíem parlat i que coneixíem, i bueno, la veritat que decepcionats, perquè esperàvem avui doncs, donar una altra alegria més a la nostra afició, perquè han respost de manera excepcional, el Serrallo estava com el de les grans ocasions, volem agrair que hagin donat el suport avui i durant tota la temporada, en realitat. I, bueno, una llàstima no portar-los un altre partit més, almenys la setmana que ve.
16: Bueno, al final crec que és el millor partit de l'any, sens dubte, i quan més ho necessitava l'equip i jo, doncs ha sortit perfecte. Som un equip veterano, llavors això té coses bones i coses dolentes, i crec que avui hem estat a l'alçada que el partit requeria, i ho hem aconseguit, ho hem tret.
2: Novetats al Clàssico, Eric.
3: Doncs sí, hi ha novetats, i en aquest cas a favor del Barcelona. Minut 18, torna a avançar-se el Barcelona i fa el 0-2 amb una jugada que ha deixat d'esperó a Dani Olmo al punt de penal, i Ferran Torres l'ha agafat i l'ha acabat enfonsant a la xarxa.
2: Déu-n'hi-do, quin golaç des del minut 18, amb aquesta triangulació, podem dir, eh? Fermín des de la banda esquerra, tocant-la, com ens deia l'Eric, espectacular la passada d'Esperó des de l'aire de Dani Olmo, i Ferran Torres, que no perdona. Minut 18, 2-0, celebra Lamine Yamal a la graderia. 2-0 en 18 minuts, això fa pinta golejada. Evidentment, això és un clàssic, poden passar moltes coses, queda molt, però de moment l'arrencada del Barça, immillorable. I vinga, estàvem parlant del play-off d'ascens a segona FEB de bàsquet, i ens quedava per repassar també un altre partit, l'Hospitalet-Navàs, 83-91. El Navàs doncs, que va derrotar a la pista de l'Hospi, va guanyar a la pista de l'Hospi, i s'enfrontarà al Mollerussa, el perdedor de l'eliminatòria de Campions. Després del partit entre Hospi i Navàs, Òscar Navarro, del costat local, Isidre Suau, del costat visitant, deien això.
17: Crec que no m'ha entrat amb la tensió competitiva, i al final, tu ho estàs dient, teníem clar que hi havia tres coses que s'havien de fer bé, i bueno, podia analitzar-les una a una, però és cert que a la mitja part ells, a més, entren al partit amb molt encert, que això ja ens va passar el dia de Mollerussa, que els fa jugar amb un avantatge. I avui hem girat l'equip de com un mitjó 8 vegades. Ho hem intentat de totes, però avui no ha tocat. Crec que han sigut millors ells que nosaltres.
24: Bé, ens han sortit les coses bé, però portem treballant i molt concentrats perquè per fer aquest partit, per venir al camp de l'Hospitalet a competir. El pavelló de l'Hospitalet és un lloc on és molt complicat guanyar, i per fer-ho teníem de fer un gran partit, a partir d'una defensa, jo diria, molt, molt agressiva, al límit del que solem fer, i a partir d'aquí posar molt ritme al partit, i llavors doncs estar encertats amb atac, i se'ns han ajuntat totes les condicions.
2: 25 minuts, parlem de futbol sala, la primera femenina, 27a jornada, amb una victòria i una derrota dels dos equips catalans. aquest cas el Mamut Las Cruz ha perdut 3-1 a la pista de la Melilla, i el Penyes Pluques, que va aconseguir una victòria importantíssima a la pista del Móstoles, que el fa situar-se 5 punts de la permanència quan queden 3 partits. I en aquest cas, doncs el Penyes Pluques encara manté opcions de permanència. I pel que fa a la Lliga Masculina, la Indústria Santa Coloma ja havia jugat i ahir el Barça va aconseguir una victòria molt, molt important.
3: Barça 4, el Pozo Murcia 3.
2: Doncs victòria per assegurar-se la primera plaça a la Lliga regular al Barça en aquest duel directe entre dos equips que estaven empatats a punts, i el Barça doncs serà primer sí o sí, perquè queda ara mateix una jornada per acabar la Lliga regular i té el gol average guanyat. Per tant, amb 3 punts de marge, el Barça serà campió de Lliga regular i tindrà avantatge en el factor pista en totes les eliminatòries del play-off pel títol. Indústria Santa Coloma és a 3 punts d'aquest play-off. Valdepeñas i Jaén estan 3 punts per sobre. També Manzanares. Veurem si a l'última jornada el conjunt de Santa Coloma aconsegueix una carambola per entrar entre els 8 millors de la Lliga. Vinga, el clàssic. Continua guanyant el Barça 2-0 ara mateix. Minut 22 de la primera meitat. Ha estat a punt de fer el tercer. El conjunt, doncs, blaugrana. Ens aturem. 3 minuts.
18: La xarxa de comunicació local.
19: L'univers infinit.
20: Els rellotges de sol. La Terra gira al voltant d'un eix imaginari de rotació, i per això a nosaltres, que estem a la seva superfície, ens sembla que és el Sol, la Lluna i tots els astres els que giren al nostre voltant. Si som capaços de mesurar aquest moviment celeste, podrem mesurar el pas del temps. De nit, ho hem de fer amb el moviment de les estrelles i les constel·lacions, però de dia ho podem fer amb el moviment del Sol, l'astre rei. Les primeres civilitzacions ja van entendre la importància de mesurar aquest moviment i ben aviat es van inventar els rellotges de sol. Els rellotges de sol són instruments que mesuren el pas del temps basant-se en l'ombra projectada per un objecte, un pal que anomenem gnòmon, quan és il·luminat pel sol. Són un dels dispositius de mesura del temps més antics de la humanitat i reflecteixen una profunda comprensió dels moviments del sol i de la Terra. Van néixer fa uns 3.500 anys, cap al 1500 abans de Crist, en les antigues civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte. Aquests primers dispositius per mesurar el temps es basaven en la projecció de l'ombra d'un objecte vertical, com ara un obelisc, i van ser els precursors dels rellotges de sol més elaborats. Els egipcis van utilitzar obeliscs per determinar les hores del dia i els moments claus, com el migdia, quan l'ombra era més curta. També van desenvolupar rellotges de sol portàtils de disseny més petits, uns rellotges en forma de T, que dividien els dies en intervals. A Mesopotàmia, els babilonis, grans astrònoms, van establir sistemes per mesurar el temps amb precisió, aprofitant els coneixements astronòmics sobre el moviment del Sol. A partir del segle VI abans de Crist, els grecs van perfeccionar els rellotges de Sol mitjançant teories geomètriques. Per exemple, Anaximandre de Milet és considerat un dels primers en introduir el gnòmon, aquest pal per mesurar l'ombra de la llum del sol i establir les hores més precises. Els romans, al seu torn, van popularitzar l'ús de rellotges de sol per tot arreu de l'imperi, fent-los habituals a places públiques i desenvolupant models portàtils. El funcionament d'un rellotge de sol es basa en el moviment aparent del sol en el cel, que és conseqüència de la rotació de la Terra sobre el seu eix. A mesura que el sol es mou des d'oest durant el dia, l'ombra del gnòmon també es desplaça, formant un arc al llarg d'una superfície plana o corbada on es marquen les hores. Tenen dues parts diferents, el gnòmon i el quadrant. El gnòmon és l'element vertical o inclinat que projecta l'ombra, i el quadrant és la superfície sobre la qual es marquen les hores.
18: La xarxa de comunicació local.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'Enjoc. Obríem el programa amb la derrota del Barça a la final de Champions d'hoquei patins davant del Porto 3-1. No ha pogut guanyar el títol que se li escapa des del 2018 al conjunt blaugrana. I tenim més info d'hoquei patins, perquè a l'hoquei Lliga Plata estem vivint ja les últimes emocions de la temporada amb la penúltima jornada a la Lliga Regular en el grup nord, que ens ha deixat aquests marcadors.
2: Manlleu 3, Dominicos 1, Reus B 4, Jolaseta 4, Tordera 4, Sant Cugat 2, Alpicat 1, GEC 4, Mataró 8, Companyia de Maria 3.
1: Doncs amb aquests marcadors, déu-n'hi-do com arribem a la part alta a l'última jornada, perquè el Lloret és líder amb 44 punts i el Manlleu segon amb 43. Recordem que el primer puja directe a hoquei Lliga Masculina i el segon haurà de jugar en play-off contra el segon de l'altre grup. Per tant, déu-n'hi-do, el Lloret, que avui ha solucionat o ha solventat el seu difícil partit a la pista del Vic, que era tercer, en un partit que hem pogut seguir a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Com ha anat tot plegat, Ràdio Vic, Pep Portet?
3: L'autovigatana Pati Vic ha perdut aquesta tarda per 0-2 davant el Lloret i amb la derrota s'han esvaït totes les opcions de lluitar per l'ascens a l'hoquei Lliga. El partit, retransmès en directe per La Xarxa Més, ha tingut ritme i emoció, però pocs gols. De fet, la primera meitat ha acabat sense gols, amb moltes precaucions, però amb una gran actuació dels porters. A la represa ha estat una estiria ronça constant. Lito Sánchez ha tingut una doble ocasió, que primer ha desfet el pal i després el porter Pedruco quan només s'havien jugat 2 minuts. Als 32 minuts, l'exbigatà Víctor Crespo ha avançat a Lloret amb un espectacular xica i pica. I sense temps per reaccionar, els biguetans han encaixat el segon amb una contra acabada per Adrià Ferrer. El forat podia ser més gran, però Puigví ha aturat una falta directa a Hugo Laguna al minut 37 per la desena falta local. El Vic ha pogut entrar al partit amb un penal que no ha encertat a marcar el capità Uri Ramírez quan quedaven 11 minuts. I a 4 minuts pel final, Guille de Moya ha marcat en una falta directa dels biguetans per la desena falta del Lloret, però l'àrbitre ha anul·lat el gol per bola alta, molt i molt protestada pels locals. I només un minut després ha quedat tot sentenciat. Roger Font ha comès una clara falta, castigada en targeta blava, i el Lloret ha jugat amb superioritat 2 minuts per acabar de matar el maig, tot i no encertar Hugo Laguna en la falta directa. Els 3 punts permeten al Lloret continuar líder i només necessita guanyar a la darrera jornada per ser equip d'hoquei Lliga, mentre el Pati Vic cau al quart lloc i ja no té opcions a res en aquesta última jornada.
1: De la Transmi televisiva que hem vist a l'Enjoc Televisió, hem escoltat de la banda del Vic Uri Ramírez i de la banda del Lloret a Víctor Crespo.
4: Quan comença tot l'equip que comença i li diuen que acabarà les últimes jornades jugant-se a pujar, jo crec que tothom hi firma. Al final hem treballat tot l'any per estar dalt, almenys per intentar estar allà enganxats. O sigui que últimament els resultats no ens han acompanyat i al final hem arribat aquí nosaltres. Vull dir, sí que avui havíem de guanyar, hem perdut, al final sigui per una cosa o per una altra. No ens ha sortit bé, doncs res, d'acabar la temporada el millor que puguem i que tampoc crec que està malament que hem estat allà dalt.
5: El que esperem és una final, una guerra, però que ara sí que portem 5 finals seguides. Aquesta és la definitiva, crec que hem arribat a un bon moment de forma i a lluitar-ho tot. O sigui, juguem a casa i no es poden escapar 6 punts.
1: I de la seva banda, el Manlleu també ha fet la feina, ha guanyat el Dominicos 3-1, haurà d'esperar una ensopegada del Lloret i guanyar el seu últim partit doncs per aconseguir l'ascens a hoquei Lliga Masculina. Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
6: Victòria del Manlleu per 3-1, l'últim partit a casa. Nosaltres tenim Lluc Sitjà. Lluc, felicitats.
7: Moltes gràcies.
6: Com ho has viscut aquest últim partit a casa?
7: Crec que l'equip, tot i les baixes, ha fet un partit super seriós. Sabíem que de nosaltres depèn guanyar-nos i tenir una plaça al play-off. Ho hem demostrat, hem fet un partit molt seriós, començant per una bona defensa, i els gols al final sempre acaben arribant. Hem estat molt serios i mira, doncs, aquests 3 punts que ens emportem i ens assegurem el play-off.
6: Avui hem tingut un debut de Genís Costa, no sé com el veies tu, els entrenos i tot això, com ho has vist una mica aquest procés?
7: En Genís és un nano que corre molt, sempre tots els entrenos pendents, sempre amb ganes de millorar, I que res a dir, felicitar-lo. És el primer pas de tot el que li ve per endavant i que segueixi així perquè pot arribar molt lluny.
6: Última jornada, desplaçament a Holaceta. Com ho veieu, l'equip, ja que és una jornada bastant important on poden haver-hi canvis en la classificació?
7: Un partit més. Sempre, tota la temporada, portem aquesta dinàmica d'anar partit a partit, d'anar pas a pas, sense mirar més endavant. I Holaceta, encara que sigui l'últim, igual d'important que si fos el primer.
6: Lluc, si vols dir alguna cosa a l'afició, ara és el moment.
7: Gràcies per recolzar-nos, per estar sempre aquí, sou incondicionals, i amb nosaltres fins al final, perquè aquest any ho aconseguim.
6: Moltíssimes gràcies, Lluc.
7: A vosaltres.
1: I de la seva banda, el Tordera s'ha imposat al Sant Cugat 4-2. Ràdio Tordera, Pol Roig.
8: Bona tarda. El Tordera, que disputava la 21a jornada a casa, l'última jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord com a local, amb l'objectiu d'assolir aquesta cinquena plaça, ha acabat assolint l'objectiu amb la victòria per 4-2 davant del Sant Cugat, partit esplèndid de tots els jugadors del Tordera. Climent, que els va fer jugar a tots, des dels dos porters fins als quatre jugadors de la banqueta i els quatre que van sortir d'inici, minuts repartits per tothom. Els gols també van estar repartits, dos d'Arnau Vidal, un de Traqui i un de Nacho, un partit on el Sant Cugat semblava que començava a dominar des d'un inici, però que el Tordera va saber-ho remar. Va aconseguir donar-li la volta al partit, començar per davant en el marcador amb un gol d'Arnau de penal, i a partir d'allà el Sant Cugat va anar tota l'estona del partit a remolc, aconseguint empatar fins i tot 1-1, i posteriorment, més tard encara, posant el 2-1. A partir d'allà el Tordera, amb un puntet més d'intensitat i amb un puntet més de fortuna també, va aconseguir escapar-se, va aconseguir guanyar distància en el

0: en termes generals molt bé, crec que hem assolit l'objectiu ja pràcticament a mitja temporada, o sigui, molt content en aquest aspecte, crec que hem millorat tots com a equip i bueno, molt content en general. Bueno, no, en cap moment des del club ens van demanar un mínim de posició ni res, ens van dir lo bàsic era la salvació, però a nivell intern sí que jornada tras jornada vèiem que podíem tindre l'objectiu de quedar el més alt possible i al final és el que entre l'equip és el que vam decidir, d'intentar arribar el més lluny possible.
1: I de la seva banda, el Mataró ha golejat el Companyia de Maria. 8-3, Mataró Ràdio, Pau Galceran.
2: Les opcions d'assolir la segona posició i disputar les eliminatòries d'ascens es van esvair la setmana passada pel Club Hoquei Mataró. Tot i això, el darrer duel de la temporada com a locals ha acabat amb una victòria per l'equip mataroní. No ha tingut cap possibilitat el Companyia de Maria, que s'ha vist darrere el marcador en tot moment i ha acabat el partit 8-3 pels mataronins. Ha golpejat primer Marc Puigvert amb un llançament exterior 3 minuts després de començar el maig. El ritme trepidant del Mataró no s'ha aturat i Guim Floriac ha resolt un contraatac per doble distàncies. Guillem Velarte per partida doble i Oriol Llenes han anotat 3 gols més per marxar al descans amb un 5-0 favorable pels locals. Al segon període el Mataró ha afluixat l'embranzida i el ritme de partit ha baixat. Guim Floriac ha fet el 6è, signant així el seu doblet particular. Després han arribat els millors moments dels visitants. En 6 minuts l'equip gallec ha marcat 3 gols i ha maquillat el marcador. Els homes de Vadillo, però, han reaccionat a l'avís del seu rival i han tancat l'enfrontament amb 2 gols més de Llenes. El Club Hoquei Mataró tancarà la seva aventura a l'Hockey Lliga Plata Nord la setmana vinent. Ho farà la pista del líder, el Lloret.
1: Doncs això, el grup nord d'aquesta Hoquei Lliga Plata. Al grup sud també arribem a la penúltima jornada que ens ha deixat aquests marcadors.
3: Barça Atlètic 0, Congrés 2, Vendrell 1, Sporting Alcoi 1, Vilafranca 4, Palafrugell 0, Igualada 2, Alcorcón 0, Alcobendas 3, Espanyol 2, Olot 4, Girona 4.
1: Doncs aquí el més destacable, tenint en compte que l'Igualada B és campió ja fa moltes setmanes, però això sí, no pot pujar, veurem què és el que passa amb la seva plaça, perquè la pot vendre. Doncs el més destacable és que amb la victòria del Vilafranca i la derrota de l'Espanyol, els del Penedès ara mateix són segons, amb 38 punts, 36 l'Espanyol, i per darrere el Covendas amb 35. A l'última jornada s'haurà de decidir qui és el segon classificat. El segon classificat en principi faria playoff, però veurem, com diem, què és el que passa amb la plaça d'ascens que tenia o que tindrà l'Igualada B, però que evidentment no pot pujar perquè té el primer equip a l'hoquei lliga masculina. I abans d'acabar l'hoquei patins, aquesta setmana Berta Busquets anunciava que retira a final de temporada. Ha guanyat 3 Champions, 5 Lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa, 3 Lligues catalanes, ha estat campiona europea amb la selecció estatal, la jugadora del Palau. Què ha passat avui per l'enjoc televisió? Per dir la seva, per dir el perquè d'aquesta retirada, d'aquest comiat, evidentment, emotiu.
4: Bueno, jo suposo que moltes raons, però fa molts anys que jugo a hoquei, fa molts anys que jugo a l'Oquiga, i sí que arriba un moment que compaginar la vida d'una persona normal, que treballa 40 hores, que està independitzat, no? I que, bueno, que té una vida normal amb l'alta competició, doncs és complicat. Llavors, a mi, de cara a l'any que ve, se'm feia una mica muntanya el ritme que porto i el ritme que també vull oferir si jugo a hoquei. Llavors, crec que per aquí em van una mica els tiros, sí.
1: En joc. 9:41 minuts, continua el 2-0 al Clàssic, ara mateix ja 37 minuts de la primera meitat amb els gols de Marcus Rashford, golaç de falta i un altre golaç en combinació, en aquest cas de Ferran Torres, que donarien el 29è títol de Lliga al conjunt blaugrana, el segon de l'era Flick, el segon de consecutiu, de fet, en 2 anys de l'alemany a la banqueta blaugrana. A tot això, a l'hoquei herba, divisió d'honor femenina, 20a jornada. Ens en fa el resum, com sempre, des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Espectacular golejada de l'Atlètic Terrassa a casa, 13-0 davant el Taburiente. L'equip de Roger Pallarol sentenciava el partit al primer quart en gols d'Arnau Pérez, Oriol Campos i Pepe Conill. 2 dels 3 gols arribaven des del penal.

0: Bernard, també el quart obra de Pepe Cunill. El cinquè el marcava Sam Cortés abans del descans, i la cirereta al pastís la posava Joan Dalmases amb el 6-0. Amb aquest resultat s'arribava al descans, Oriol Campos per partida doble, i Fran Castelló marcaven 3 gols més i situaven el 9-0. I en l'últim quart, 4 gols més del conjunt agarenc. 2 de Pepe Cunill, un de Fran Castelló i un altre de Jan Valldeperes. Amb aquests 3 punts, l'Atlètic Terrassa referma la tercera posició. Qui s'ha quedat una mica enrere és el Club Egara. Teníem un triple empat a 34 punts entre Júnior, Sanse Complutense i Club Egara, i el Júnior s'han portat el duel entre equips catalans i també, doncs, pràcticament el bitllet per aquesta Final Four. Ignasi Vilomara i Bruno Font avançaven al conjunt de Sant Cugat. Marcava el tercer Ferran Muñoz, retallava distàncies Pol Torres. I en l'últim quart, Marco Moreto pel Júnior, Pol Torres per el Club Egara, i Aleix Bozal, des del penal corner, posaven el 5-2, que seria definitiu. I és que és una victòria de més de 3 punts. Per últim, el Club Deportiu Terrassa empatava a un gol al camp del tennis de Santander i ja suma 26 punts. Carlos Bulta ha donat aquest punt a l'equip de Jordi Fitó.
1: Això pel que fa a la divisió d'honor masculina. A la femenina també hem arribat a la jornada 20. Com ha anat la jornada, Miqui?
0: El Club de Campo goleja el Club Egara per 0 gols a 5 i es proclama campiona de la Lliga regular. El conjunt madrileny ha estat letal, sobretot abans del descans, on ja guanyava 0-3. Sara Barrios i Maria López han posat el 0-5 al marcador en un partit on el Club Egara mai s'ha trobat del tot còmode. Atenció, perquè el conjunt de Joan Vidal acumula 2 derrotes consecutives. Qui ha aconseguit una victòria important i continua amb aquest marge de 6 punts a falta de 2 jornades és l'Atlètic Terrassa, que guanyava el tennis de Santander per 1-2, amb gols de Sofia Rogoski i de Júlia Gómez. I qui ha sumat la primera victòria de la temporada ha estat el Club Deportiu Terrassa, davant el Taburiente. Ha trigat 20 jornades, però ha arribat aquesta victòria que condemna el Castelldefels al descens. I el Club Deportiu Terrassa, tot i que encara no ha salvat la categoria perquè haurà de jugar la promoció d'ascens, com a mínim ha evitat aquesta plaça de descens directe.
1: Tres quarts de 10 de la nit, darrers instants o recta final del programa, i en aquest cas és moment de parlar d'en vol. Hem estat ben pendents de la fase d'ascens a divisió d'honor plata masculina, en què el Granollers ha aconseguit plaça pel play-out d'ascens i la Roca, doncs, es queda sense el premi de l'ascens. Aquests són els marcadors.
2: El de 32, Granollers Atlètic, 37. Ingenio, 24, La Roca, 27.
1: Doncs en aquesta tercera i definitiva jornada, el Granollers Atlètic ha tornat a guanyar, però no per suficient diferència de gols com per acabar primer del seu grup. Els campions de grup eren els que passaven, i el millor segon, que en aquest cas és el filial del Granollers, haurà de jugar un play-out contra l'Oviedo, un equip que està jugant ja a plata i que lluitarà per la permanència, el Granollers, per aconseguir l'ascens. Anada i tornada serà les dues pròximes setmanes. En qualsevol cas, el Granollers, que ha acabat aquesta fase d'ascens a divisió d'honor plata masculina invicta en les tres jornades que ha jugat a Elda, i aquesta era la valoració que ens en feia de tot plegat el seu tècnic Sergio Pozo.
3: Una valoració molt positiva. Hem competit molt i molt bé, hem anat de menys a més. Ahir penso que vam fer un grandíssim partit i se'ns va escapar a l'últim moment, però la victòria allà ens hagués donat la promoció, l'ascens. I bueno, avui era molt difícil perquè la diferència de gols era molt gran, però molt contents perquè al final, acabant la fase, no hem perdut cap partit, i la llàstima és que no hem pogut assolir l'objectiu, però bueno, passem com a millors segons i jugarem la promoció d'ascens. Per tant, bueno, un moment més per seguir aprenent i seguir gaudint d'aquest equip.
1: Doncs a veure com li va el Granollers Atlètic davant de l'Oviedo, a veure si aconsegueix aquest ascens a plata masculina. Més en vol, en aquest cas a la categoria d'elit, que és la Lliga Sobal, 28a jornada. Aquests són els marcadors per Barça i per Granollers.
2: Guadalajara, 24, Barça, 38. Granollers 31, Cuenca 30.
1: Doncs bones victòries dels dos equips catalans. En el cas del Barça, li serveix per continuar mantenint ritme competitiu de cara a la final a 4, doncs, que disputarà en unes setmanes a terres alemanyes, després d'eliminar el Nantes. Un Barça que va guanyar el Guadalajara. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, ho veia així.
4: Yo creo que ha sido un partido en que el primer tiempo nos ha costado entrar. Nosotros venimos de un partido muy importante para nosotros y he hecho muchas rotaciones, pero no quita eso de que Guadalajara quiere hacer las cosas bien y nos ha puesto difícil. Sobre todo nos hemos traído mucho con la portería, ¿no? Creo que el protagonista hoy ha sido la portería de Guada. El segundo tiempo hemos estado mucho mejor, hemos podido en el marcador y la victoria al final ha sido plácida después de lo que se había visto en el primer tiempo.
1: I per acabar la repassada de l'handbol, un parell de punts a la Copa de la Reina, el Granollers, que va caure a quarts de final.
2: Gran Canària 29, Granollers 26.
1: I a la plata masculina, el Barça Atlètic, que va acabar ja la lliga regular, acaba la temporada.
2: Oviedo 32, Barça Atlètic 37.
1: I pel que fa al waterpolo, 9 i gairebé 49 minuts. A la divisió d'honor femenina, aquest cap de setmana hem viscut avui diumenge un parell de partits pendents i ahir dissabte ja s'havia jugat també la penúltima jornada, la jornada número 21.
2: Pel que fa als partits pendents, Girona 8, Catalunya 20 i Sant Andreu 15, Terrassa 4. Pel que fa a la jornada 21, Catalunya 13, Canoe 10, Barceloneta 9, Girona 4, Mataró 20, Horta 5, Etxeide, 5, Mediterrani, 13, Sant Feliu, 9, Sabadell, 21.
1: Doncs ha faltat una jornada per dalt. El Sant Andreu ja és campió de lliga regular ja fa algunes jornades, 62 punts, al Mataró amb 55 i al Sabadell amb 54. L'última jornada es disputaran la segona plaça. I a la divisió d'honor masculina han començat ja els play-off. En els play-off pel títol, primer partit de semifinals, el millor de 3, aquests són els marcadors.
2: Barceloneta, 19, Terrassa, 8. Sabadell 19, Barcelona 20.
1: Doncs el Barceloneta es va imposar clarament davant del Terrassa, fent valer la lògica o el seu paper de favorit. Després del partit, això deien el tècnic del Barceloneta, Fran Fernández, i el del Terrassa, Sergi Mora.
5: Pero estoy contento con la actitud de los chicos. Tenemos que probar cosas nuevas y ponerles desafíos. Yo creo que, en términos generales, estoy más que satisfecho.
6: A mi m'hagués agradat estar una mica més a prop en el marcador, més temps, però al final sí que és veritat que ells apreten. El que tu tens dos errors, se te'n van de 4 a 5, i llavors és molt difícil.
1: I el Barcelona s'avança en la sèrie davant del Sabadell, 0-1, després d'un partit que havia acabat amb empat i que es va decidir els penals a favor del Barcelona. Un partit amb força polèmica arbitral, es van queixar molt des de Sabadell, i això deia el seu president, Claudi Martín.
7: Tothom s'equivoca, però el que no pot ser és l'espectacle que hem viscut avui. És a dir, jo porto molts anys en el món del waterpolo, des de l'aigua i a la presència, i és que moltes poques vegades l'he vist un espectacle com avui. És a dir, hi ha un desequilibri en quant a criteri, en quant a números, en quant a tot, que al final jo no vull ser mal pensat, no penso posar cap qualificatiu. És que la gent del waterpolo ho veu, és que no té explicació. No té explicació ni a dintre ni fora de l'aigua.
1: Doncs molt emprenyats a Sabadell per aquesta resolució i per les decisions arbitrals en aquest primer partit de play-off pel títol de semifinals davant del Barcelona. També han començat el play-off per les places europees. En aquest cas, anada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Etxeide 14, Sant Andreu 13, Rubí 5, Mataró 9.
1: Doncs es va imposar la Mataró a la piscina del Rubí, i això deia del costat local Miquel Moyano.
8: Hem tingut el 10-10, en aquest moment estàvem dintre del partit, estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli, la Mataró t'exigeix molt a la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res, ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil d'igualar-la, i bueno, superorgullosos de la temporada que hem fet.
1: I també la divisió d'honor masculina ha començat el play-out, partit d'anada de les semifinals.
2: Catalunya 10, Mediterrani 12.
1: Doncs veurem com es resol la tornada. Recordem que qui perdi aquesta eliminatòria haurà de jugar una última per evitar, en aquest cas, el descens. Això pel que fa al waterpolo. Ràpidament us diem també en rugby que la fase d'ascens a divisió d'honor masculina, el Sant Cugat ha perdut el partit de semifinals.
2: Pozuelo 23, Sant Cugat 16.
1: Doncs en aquest cas el Sant Cugat que diu adéu ja a les seves opcions d'ascens a divisió d'honor masculina. I d'altra banda, una altra de les notícies destacades del cap de setmana, després del triomf a l'Amstel Golden Race, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha imposat a la Vuelta a Espanya aquest cap de setmana, després de l'etapa que acabava al port asturià de l'Angliru. La ciclista catalana de 23 anys, que havia de remuntar-li 18 segons a la neerlandesa Van der Breggen, i va acabar 36 segons per davant de la seva rival. Això deia només arribar als companys de Catalunya Ràdio.
9: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru, però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica. Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres ja han baixat, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies, i simplement volia tornar-los a l'esforç. És un somni, no? Jo veia fotos de campionats l'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
1: 9:54, recta final, tot això en un diumenge, on el Barça arriba al descans al Camp Nou 2-0 guanyant, amb els gols de Rashford i de Ferran Torres. Per tant, el Barça molt a prop, a 45 minuts de proclamar-se campió de Lliga, la 29a de la història del conjunt blaugrana. I a tot això, doncs a la Primera Federació, empat important de l'Europa davant del Villarreal B, 3-3, amb dos gols olímpics, un d'ells de Nane Gailán, que ens deia això.
10: Sí, ha sigut una mica, com li he dit abans al company, una pujada i baixada d'emocions. La primera part sí que és cert que podíem 0-5, 0-6 potser amb les situacions que hem tingut. I la segona part, doncs, hem fotut l'1-2 a la primera part, ens hem fotut dins del partit, ens hem pressionat a dalt i al final, doncs, el penal és el que té el futbol, va d'encerts i d'errors, i ens hem de quedar amb l'empat i continuar. La veritat que estava ja molt cansat i intentat xutar el millor que podia, però bueno, ha picat el pal, ha entrat i que només sigui això.
1: Doncs dissabte vinent, penúltima jornada, Nàstic Europa, un Nàstic que avui ha perdut al camp del Tarazona i cau a la zona de descens. Això ens deia el capità Óscar Font.
11: Creo que hay que pedir disculpas a todo el mundo que se ha desplazado, a todo el mundo pues, que siente al club, porque una vez más teníamos la oportunidad de dejarlo prácticamente cerrado y los hemos vuelto a fallar. A partir de aquí pues es complicado porque es un palo muy, muy duro, pero hay que creer, hay que primero sacar el partido contra la Europa, hay que sumar los tres puntos. Ir a Alicante pues a dejárselo todo, pero ya te digo, no vale de nada si no lo demostramos el fin de semana.
1: La tercera divisió, ho hem viscut a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El Vilanova i l'Ospi han completat el play-off d'ascens, també amb Badalona i Cornellà. El canvi d'Alet i el Vic acompanyen el Lleida en el descens cap a Lliga Elit. Com us dèiem, en hoquei patins, el Barça, que ha perdut la final de Champions 3-1 davant del Porto. L'altra notícia destacada, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de la final del play-off pel títol, ha empatat 73-73 amb el València i d'aquesta manera no ha pogut remuntar el punt de desavantatge que portava del partit d'anada. No tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Igualment, Ignasi, bona nit i bona setmana.
1: Doncs fins aquí l'enjoc, el programa d'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, l'Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López, l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

Molt bona nit, amics i amigues, i una setmana més sigueu tots benvinguts a Jazz Setmanal, un programa que pretén acostar el jazz a tots els afeccionats, els que ho són des de fa temps, els que s'acaben d'incorporar, i els que ho són i potser encara no ho saben. En qualsevol cas, repeteixo, benvinguts a tots. I també avui, naturalment, continuarem amb la mateixa fórmula que venim utilitzant al llarg de la temporada i que, bàsicament, consisteix en seleccionar un estàndard i presentar-lo cronològicament mitjançant diferents versions, tantes com el temps ens permeti. El tema que he triat avui és la melodia Easy Living, un estàndard escrit l'any 1937 per Ralph Ranger i lletra de Leo Robin. És una bellíssima balada escrita per una pel·lícula del mateix títol, Easy Living, una pel·lícula interpretada per Jean Arthur, Edward Arnold i Ray Milland en els papers principals i dirigida per Mitchell Leisen per la productora Paramount. Apuntar que la pel·lícula, el tema, s'escoltava exclusivament en la seva versió instrumental. Però va ser concretament el mateix any, l'1 de juny, quan Billie Holiday, acompanyada per l'orquestra de Teddy Wilson, la va enregistrar vocalment. Posteriorment, centenars, potser milers de versions, per tant, impossible enumerar-les, i penso que seria molt millor, de fet serà molt millor, escoltar alguna d'elles. I si us sembla, començarem per la que el saxofonista tenor Walter Gray va enregistrar l'any 1949. Amb aquesta versió iniciem el nostre recorregut per aquest Easy Living.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la versió del saxofonista tenor Wardell Gray, que en formació de quartet i a la ciutat de New York la van registrar a l'11 de novembre de l'any 1949. Ho va fer en un vell disc de 78 revolucions per minut de 10 polzades i que contenia un tema per cara. A la cara A figurava el tema Twisted, original del propi Wardell Gray, i en la cara B es podia escoltar aquesta lectura del Easy Living. Bé, tenint en compte que això és un enregistrament de l'any 1949, s'entén aquest refregit que se sentia de fons. Wardell Gray al saxo tenor, Al Haig al piano, Tommy Porter al contrabaix i Roy Hines a la bateria han estat els protagonistes. I el nostre següent convidat és un pianista, i un pianista el definiria com important. Parlo del senyor Nathaniel Pierce Bliss Jr., Nat Pierce, en el món del jazz, i que va obtenir molta notorietat com a pianista i com a arranjador de la big band de Buddy Herman, amb la que, de la que va pertany des de l'any 1951 fins a l'any 1955. Va néixer a la població de Somerville, l'estat de Massachusetts, el 16 de juliol de l'any 1925 i ens va deixar el 10 de juny de l'any 1992 a la ciutat de Los Angeles. Doncs bé, anem a escoltar-lo com a pianista i com a co-líder d'un grup que es va anomenar Nat Pierce Dick Collins Nonet. L'any 1954 van registrar el nostre tema d'avui en la companyia Fantasy. Escoltem-lo.

Doncs bé, acabem d'escoltar el Nat Peart's Dick Collins Nonet, amb el propi Dick Collins, Fito i John Howell a les trompetes, Jerry Cooker i Dick Hafer al saxo alt, Jack Nimitz al saxo baríton, Nat Peart al piano, Rick Kelly al contrabaix i Gus Gustafson a la bateria. El disc es va enregistrar als Marines Memorial Auditorium de la ciutat de San Francisco el 27 de gener de l'any 1954. I tot seguit avançarem un any per detenir-nos en el 1955, quan el gran trompetista Miles Davis enregistra el que va ser el seu segon disc d'estudi, un disc el que va titular Blue Moods i que es va publicar en el segell Charles Mingus Debut Records. El disc que es va enregistrar als estudis del famós enginyer de so Rudy Van Gelder a la població de Hackensack, a l'estat de New Jersey, el 9 de juliol de l'any 1955. Doncs disposem-nos a escoltar a Miles Davis i el seu

Doncs bé, han estat Miles Davis a la trompeta i solista principal, Brick Woodman al trombó, Teddy Charles al vibràfon, Charles Mingus al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. Tot i que, com he dit, va ser el segon disc d'estudi de Miles Davis, ell ja deixava palès que érem davant d'un gran creador, que el temps doncs, el va convertir en el que és avui, en un mite. El disc, aquest Blue Moods, és un excel·lent exemple d'aquell estil anomenat cool jazz que tant èxit va obtenir al llarg dels anys 50 i inclús 60. I també, i com a curiositat, dic que és un disc de curta durada. Les dues cares ocupen 26 minuts i escaig, i això es deu perquè en el moment de traslladar les cintes originals al vinil va haver una errada, i els sols, surcos en castellà, van ser més amples i profuns de l'habitual, i això va fer que l'extensió del disc sigués menys del que estava previst, però per contra va permetre accentuar les notes més greus. Bé, i de Miles Davis ara saltarem a Art Farmer i Benny Golson, de 1955 a 1960, quan aquests dos músics alideren un nou projecte musical que anomenarien Jastet. Jastet va ser un sextet que cofundat un any abans i que, a banda del trompetista i fliscornista Art Farmer i del saxotenor Benny Golson, comptava amb un trombonista i una secció rítmica. Va ser, de fet així està considerat, com un dels grups estables més importants de la segona meitat del passat segle, si atenem a la seva qualitat i a la seva transcendència. Doncs bé, escoltarem el seu treball de presentació titulat Meet the Jastet, enregistrat els dies 6, 9 i 10 de febrer de 1960 als Nola Penthouse Studios, a la ciutat de New York, i que va ser editat l'àlbum en el segell discogràfic Argo. Doncs bé, en aquest disc figurava una versió del nostre tema d'avui, d'aquest Easy Living. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat a The Jasted, és a dir, Art Fermer a la trompeta i Fritz Corny, Benny Golson al saxo tenor, Curtis Fuller al trombó, McCoy Tyner al piano, Addison Farmer contrabaix i germà d'Art Fermer, i Lex Humphries a la bateria. Bé, i continuem el nostre recorregut i ara avançarem fins l'any 1965, quan el saxofonista Paul Desmond i el guitarrista Jim Hall, en formació de duet, enregistren un LP de l'època, el que, casualment o no, titulen Easy Living. Ho fan entre els mesos de juny de 1963, juliol i setembre de 1964 i juny de 1965 a la ciutat de New York. El disc s'edita en el segell RCA. Doncs bé, si us sembla, escoltarem aquesta lectura o la seva lectura del nostre tema d'avui. Paul Desmond, saxo alt, Jim Hall, guitarra.

Doncs bé, tal i com deia, hem escoltat el senyor Paul Desmond al saxo tenor, i Jim Hall a la guitarra. I tot i que, malgrat el disc és bàsicament a duet, en alguns temes, concretament en aquest Easy Living, van ser acompanyats d'altres músics. En aquesta versió van comptar amb la col·laboració del contrabaixista Eugene Bright i el bateria Connie Kay. Continuem avançant ara per detenir-nos en l'any 1975, quan el pianista canadenc Oscar Peterson i el trompetista Harry Sweet Edison decideixen enregistrar un àlbum, en aquest cas exclusivament en formació de duet. Ho fan en el segell Pablo i el titulen senzillament Oscar Peterson, Harry Sweet Edison. En l'àlbum s'obria la seva cara precisament amb aquest Easy Living.

Doncs bé, la virtuosa exuberància d'Oscar Peterson i la dolçor doncs, del senyor Harry Sweet Edison és un atractiu contrast presidit, això sí, per un autèntic swing. Bé, i com sigui que el temps ens tira a sobre, farem un salt temporal de 6 anys per retrobar-nos amb el gran saxofonista tenor Stan Getz i amb una actuació que es va enregistrar en viu. Ens traslladarem, tot i que només sigui mentalment, al Club Keystone Corner, a la ciutat de San Francisco, on actua en formació de quartet. Hem retrocedit fins al maig de 1981, en viu i en directe, el gran Stan Getz.

Doncs bé, pel que s'escolta, doncs va agradar molt, apoteòsic. El senyor Stan Getz, el saxo tenor i com a solista principal acompanyat de Lou Levy al piano, Monty Woodwin al contrabaix i Victor Lewis a la bateria. Com deia a la presentació, aquest disc es va enregistrar en la seva actuació en viu al maig de 1981 al Club Keystone Corner a la ciutat de San Francisco. Però per aquests misteris insondables de les companyies discogràfiques, l'àlbum no es va publicar fins l'any 1992 amb el títol de Spring is Here i ho va fer en el segell Concord. Bé, i bé, just potser sí, ens donarà temps a entrar en el segle XXI. Hem de retrocedir fins l'any 2013, quan el saxofonista tenor Joshua Redman, fill del també saxofonista Devoy Redman, enregistra un àlbum d'estudi en el segell Noneshuk. Ho fa amb el títol de Walking Shadow. L'àlbum s'enregistra a la ciutat de New York, concretament en els Avatar Studios, produït pel pianista Brad Meldau. Són 12 temes. De fet, són 12 balades en les que el saxofonista està acompanyat per una secció de corda. Entre aquests 12 temes figura el Easy Living, sobre el que està girant el nostre programa d'avui. Així que, què us sembla si l'escoltem?

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joshua Redman, el saxo tenor i solista principal, acompanyat de Brad Meldau al piano, Larry Granadier al contrabaix i Brian Blight a la bateria. Tots ells acompanyats d'una secció de corda arranjada i dirigida pel senyor Dan Coleman. Doncs bé, mira, sorpresivament veig que encara tenim temps, sí, sense que serveixi de precedent. Avui ara escoltarem una nova versió, tot i que farem un marxa enrere amb el temps, perquè ens traslladarem fins l'any 1973, quan el senyor Robbie Braff, acompanyat de a la corneta, acompanyat de Ellie Larkins al piano, ens ofereix una versió. Com dic, és quelcom excepcional, no ens agrada girar el temps cap enrere, però avui farem aquesta excepció, donat que ens queden, ara estic mirant, pràcticament 4 minuts. Escoltem a Ellie Larkins i Robbie Braff.

0: Doncs ara sí, des de l'any 1973 i des d'un àlbum titulat The Great Reunion, ens acomiadarem de fons amb la música del cornetista Ruby Braff, que per l'ocasió va estar acompanyat del pianista Ellis Larkins. Sí, és cert, teníem altres versions seleccionades, però haurem de reservar-les per una millor ocasió. Com podeu comprendre, ha estat un autèntic plaer compartir aquests 60 minuts de jazz amb tots vosaltres. Jo ho he passat molt, però que molt bé. Espero que sigui aquesta també la vostra sensació. I abans del comiat, recordar-te que si és del teu interès, pots tornar a escoltar tantes vegades com vulguis aquest programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora. I recordar-te tanmateix que penjaré el programa al perfil de Facebook de Jazz Setmanal, que simplement has de clicar a sobre i automàticament us enllaçarà amb el portal ivox.com, on el podeu escoltar amb molt bona qualitat de so. Si no el tens instal·lat, et recordo que ho pots fer des de qualsevol buscador. És totalment gratuït i ja el tindreu instal·lat per sempre. Gràcies un cop més per la vostra atenció i m'acomiado amb aquest habitual.
1: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, estimats oients de Partitura de Tarda. Avui us proposo un viatge de gran intensitat interior, un recorregut per tres obres que des de llenguatges molt diferents comparteixen una mateixa virtut, la capacitat de convertir l'experiència humana en música viva. Escoltarem Franz Schubert davant la fragilitat de l'existència, Claude Debussy obrint finestres noves al color i a la forma, i Arnold Schoenberg portant-nos fins a una nit on la culpa, l'amor i la comprensió acaben transformant en llum. Tres maneres de mirar el món, tres maneres d'escriure per a les cordes, tres obres que no només s'escolten, es travessen. I comencem amb Franz Schubert. Hi ha vides que semblen breus fins i tot quan les contem. La de Schubert n'és una. Nascut a Viena l'any 1797, fill d'una família humil, va créixer envoltat de música i va demostrar ben aviat un talent natural extraordinari. Va estudiar, va cantar, va tocar, va escriure sense descans. I malgrat això, la seva vida no va tenir res de triomfal en el sentit convencional del terme. Schubert no va ser un home d'èxits públics esclatants, ni de les grans exhibicions ni de glòria fàcil. Era més aviat una naturalesa reservada, íntima, profundament musical, que trobava en el cercle dels amics, en la cambra i en la cançó el seu espai més veritable. Va viure poc, només 31 anys, però va deixar una obra d'una fertilitat i una fondària extraordinàries. Centenars de lieder, música de cambra, obres per a piano, sinfonies, pàgines inacabades que encara avui semblen parlar-nos d'un lloc molt vulnerable i molt humà. En els darrers anys de la seva vida, a més, la malaltia i la consciència de la fragilitat van ser cada vegada més presents. I és justament en aquest clima interior, tens, ombrívol i lúcid, que neix una de les grans cimeres de la música de cambra, el quartet de corda número 14 en re menor, Deutsch, 810, conegut universalment com la mort i la doncella. Schubert el va compondre el 1824, tenia només 27 anys, però escrivia com si hagués viscut moltes vides. El títol en remet al Lied que havia escrit 4 anys abans sobre un poema de Matthias Claudius, en què una jove dialoga amb la mort. Aquella melodia reapareix aquí, al segon moviment, convertida en el centre espiritual de tota l'obra. Però el quartet no és només una citació, és una confrontació. Des del primer compàs, la música ens situa en un espai de tensió extrema. Hi ha urgència, hi ha ombra, hi ha una energia tallant que no coincideix respir. El primer moviment sembla obrir una ferida. El segon, amb les seves variacions sobre el tema del Lied, no ofereix consol fàcil. I sentim una veu serena, sí, però també inexorable. El tercer moviment pren la forma d'un scherzo nerviós, gairebé espectral, com una dansa moguda per una força inquieta. I al final, vertiginós, ens arrossega en una cursa que sembla no voler mirar enrere. Schubert hi desplega contrasts intensíssims, dinàmiques radicals, silencis carregats de sentit i fa d'un quartet de corda un autèntic drama interior. La versió que escoltarem és la de la Altenberg Quartet, una formació de referència absoluta en aquest repertori, amb Gunther Pichler i Gerhard Schull als violins, Thomas Kakuska a la viola i Valentin Erben al violoncel. Aquest enregistrament ens ofereix una lectura de gran coherència, profunditat i tensió expressiva. Tot i respira amb naturalitat, el discurs avança sense efectisme, però amb una intensitat que colpeix. I ara sí, deixem que Schubert ens condueixi fins a aquest lloc on el dolor no s'amaga, però tampoc n'es disfressa. Escoltem el quartet de corda número 14 en re menor, Deutsch 810, La mort i la doncella, de Franz Schubert, en la interpretació de l'Altenberg Quartet.

Acabem d'escoltar una de les obres més commovedores de tot el repertori de cambra. En aquest quartet, Schubert no descriu l'amor com una idea abstracta. La converteix en presència, en respiració, en ombra propera. El primer moviment ens ha submergit en un clima d'angoixa i combat. El segon ens ha ofert aquell centre immòbil, gairebé hipnòptic, on la melodia de la mort i la donzella pren una gravetat nova. L'esquerzo ha irromput amb el seu nervi tallant i el moviment final ens ha dut fins a un límit d'intensitat gairebé insostenible. L'Albanberg Quartet ens ha ofert una lectura d'una gran noblesa expressiva amb una tensió sempre viva i una sonoritat clara, compacta i humaníssima. I ara continuem amb Claude Debussy. Si Schubert ens parlava del cor mateix del romanticisme ferit, Debussy ens obre una altra porta, la del color, la insinuació, la llum canviant. Nascut a l'any 1862 a Saint-Germain-en-Laye, als afores de París, Debussy va créixer en un món molt diferent, però també va ser, a la seva manera, un inconformista. Des de ben jove va revelar un talent extraordinari.

extraordinari i la seva entrada al Conservatori de París el situà dins la gran tradició acadèmica francesa, però ell no hi encaixaria mai del tot. Debussy sentia que la música havia de respirar d'una altra manera. Volia fugir de la rigidesa, de l'excés de discurs, del desenvolupament passant. Volia una música capaç de suggerir més que d'afirmar, d'evocar més que demostrar. Per això va mirar cap a la poesia simbolista, cap a la pintura, cap als jocs de llum, cap a les sonoritats orientals que va descobrir a les exposicions universals de París. Tot això el va empènyer a crear un llenguatge propi, fer de modalitats, escales noves, harmonies que no demanen una resolució convencional i, sobretot, una sensibilitat extraordinària pel timbre i per l'atmosfera. El seu quartet de corda en sol menor opus 10, compost entre 1892 i 1893, és una obra decisiva, no només perquè és l'únic quartet acabat que va escriure, sinó perquè en ell ja hi trobem aquesta veu singular, elegant i lliure, que transformaria la música del tombant de segle. Debussy parteix encara d'una estructura en quatre moviments, però la seva manera de fer circular el material és completament personal. Un mateix impuls temàtic reapareix, ens transforma, canvia de color, de gest, de caràcter. És la forma cíclica, sí, però viscuda amb una llibertat molt nova. El primer moviment, Animé très décidé, s'obre amb una energia immediata plena de tensió interna. El segon, A cette vite, à vingt rythme, juga amb els pizzicati, amb els contrastos, amb un ritme que sembla dansar i esquivar-se alhora. L'andantino, marcat doucement expressif, és un dels grans moments lírics del quartet, un espai de suspensió de tendresa, d'intimitat sense pes, i el darrer moviment reprèn i transforma allò que han sentit abans fins a conduir-nos cap a la culminació apassionada. Debussy no escriu aquí un quartet per mirar enrere. L'escriu per demostrar que la tradició encara pot renéixer algun si algú gosa escoltar-la d'una altra manera. La interpretació que sentirem és la del quartet Event, Pierre Colombet i Gabriel Lemarduc, els violins Marie Chilmé a la viola i Raphael Merlin al violoncel. És una versió d'una gran vitalitat, refinadíssima en els matisos, molt precisa en l'articulació i alhora lliure en la respiració del fraseig. Hi ha color, hi ha nervi, hi ha aquella flexibilitat tan necessària perquè Debussy no soni mai rígid ni purament decoratiu. I ara deixem-nos portar. Entrem en aquest univers de llum mòbil de textures firmes, fines, de formes que es dibuixen per tornar a aparèixer a molta claror. Escoltem el quartet de corda O sol menor opus 10 de Claude Debussy en la interpretació del quatuor Event.

Què és el que acaba de passar en aquesta música? Potser, sobretot, que Debussy ha convertit el quartet en una superfície viva, canviant, plena de reflexos. El primer moment és que s'ha ofert una afirmació immediata, vibrant. El segon ha jugat amb l'espurna rítmica i amb el relleu dels pizzicati. L'andantino ens ha deixat un territori de confidència gairebé de murmuri i el moviment final ha recollit i transformat els materials previs fins a donar-los una nova urgència. El quarto tebent ha fet una lectura molt suggestiva, capaç de combinar exactitud i llibertat, arquitectura i sensualitat sonora. I això en Debussy és essencial, que la forma hi sigui, però que mai no pesi més que la respiració de la música. I arribem al darrer gran paisatge de la tarda, Arnold Schoenberg i la seva Verklärte Nacht, la nit transfigurada. Si Schubert ens ha situat davant la mort i Debussy davant la metamorfosi del so, Schoenberg ens posa al centre d'una experiència moral i afectiva, la de la confessió, l'afectació, l'acceptació i la transformació. Nascut a Viena l'any 1874 en una família de recursos modestos, Schoenberg va ser una bona mesura autodidacta. Va formar-se llegint, estudiant, treballant, escoltant, absorbint. La trobada amb Alexander von den Lindsay va ser decisiva tant en l'aspecte tècnic com el personal, perquè també el vinculà amb Matilda, que esdevindria la seva esposa. Schoenberg és sovint recordant com el gran revolucionari de la modernitat musical, l'home que acabaria obrint el camí de la tonalitat i del do de cafonisme. Però abans d'això, i fins i tot mentre s'avançava cap a llenguatges nous, hi ha en ell una arrel profundament romàntica, una necessitat intensa d'expressar el que és difícil de dir, d'estirar la tonalitat fins al límit, de fer que la música pugui contenir contradiccions emocionals cada vegada més complexes, i això és exactament el que sentim a Verklärte Nacht, opus 4, escrita el 1899. L'obra parteix del poema de Richard Dehmel i veiem una dona i un home caminant de nit per un bosc sota la lluna. Ella confessa que espera un fill d'un altre home. La situació podria conduir al rebuig, al trencament, a la foscor definitiva, però no. El company respon amb una acceptació tan fonda, tan generosa, que allò que semblava condemna es transforma en una mena de redempció íntima. La nit es transfigura. Schoenberg trasllada aquest recorregut emocional a una obra per a sextet de corda, en un únic moviment d'uns 30 minuts que tanmateix conté múltiples seccions internes. Al començament, la música és ombrívola, carregada de plena d'una tensió subterrània. La confessió arriba envoltada d'harmonies inquietes, de línies que retorcen, de densitats que pesen, però progressivament la textura s'obre, la claror s'insinua, la respiració canvia, i allà on abans hi havia angoixa, al final hi trobem una llum serena, expansiva, gairebé purificada. La versió que escoltarem és la del Schoenberg Quartet, amb Jan-Erik van Regerten al tena com a segona viola i Taco Koisistra com a segon violoncel. És una lectura que sap donar temps a l'obra i això és fonamental. No hi ha precipitació, la tensió es construeix amb paciència, les ombres tenen gruix i la llum final no arriba com un efecte superficial, sinó com una veritable transformació interior. El so és càlid, dens quan cal, però també molt transparent en els moments de major elevació. Us convido ara a escoltar aquesta obra gairebé com si fos un relat sense paraules. Una caminada nocturna, una veritat difícil, una resposta inesperada i al final una música que sembla il·luminar des de dins. Escoltem Verklärte Nacht, opus 4 d'Arnold Schoenberg, en la interpretació de Schoenberg Quartet amb Jan-Erik van Regerten, el tena i Taco Koisistra.

Quin trajecte emocional acabem de recórrer! La nit transfigurada no és només una obra de joventut ni una peça de transició entre segles. És una narració musical d'una força humana extraordinària. Hem sentit la foscor inicial, el pes de la confessió, la inestabilitat harmònica que sembla reflectir el conflicte interior i, finalment, aquesta obertura progressiva de la textura i del to fins a arribar a una resolució que no és triomfal en el sentit extern del terme, sinó profundament reconciliadora. La lectura del Schoenberg Quartet i dels dos músics convidats ens ha permès seguir aquest arc amb una gran claretat expressiva, sense perdre mai la densitat ni el misteri de l'obra. I així arribem al final de la nostra partitura de tarda. Avui hem atravessat de tres mons molt diferents i alhora secretament connectats: el de Schubert, on la bellesa mira de cara a la finitud; el de Debussy, on el so es converteix en llum, color i moviment; i el de Schoenberg, on la nit mateixa pot esdevenir espais de comprensió i de transfiguració. Tres obres mestres, tres maneres de dir-nos que la música, quan és gran, no només acompanya la vida, l'explica, la consola i la transforma. Gràcies per la vostra companyia, per la vostra escolta i per aquest temps compartit. Que la música que avui hem sentit us continua acompanyant més enllà de l'emissió, amb la seva ombra, amb la seva llum, amb la seva veritat. Fins a la propera. Sigueu feliços.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.